0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Només èxits.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

Quan un arriba a certa edat, algunes prioritats comencen a canviar. Cada dilluns de 4 a 6, fes amb nosaltres un envelliment actiu a la veu de la gent gran.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

0: Us heu preguntat mai si un bon carquinyoli, la figura d'Armagenda de Carcassona o una copa de cava ben freda són els veritables pilars de la Catalanó?
1: Nosaltres tampoc tenim del tot clar i per això estrenem Estructures d'Estat.
0: Un programa on barrejarem el rigor històric, experts de primer nivell, humor nostrat i intentarem no acabar els tribunals abans del Nadal.
1: Cada dimecres de 5 a 6 de la tarda teniu una cita ineludible amb nosaltres.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
1: Més de 45 anys amb tu.
2: Ràdio Sant Boi, local i en català.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna plena, música, paraules i aquest quelcom

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la una del migdia i a les vuit del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Cada divendres de 6 a 7 de la tarda, escolta Xarada, el programa de cinema de Ràdio Sant Boi.
1: Quan un arriba a certa edat, algunes prioritats comencen a canviar. Cada dilluns de 4 a 6, fes amb nosaltres un envelliment actiu a la veu de la gent gran.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Màximes que tornarem a superar a tota la franja de Ponent, aquesta barrera dels 30 a 32 graus.
2: I seguim amb política i successos. El jutge Juan Carlos Peinado es jubila aquest diumenge després d'haver enviat Begoña Gómez a judici pels delictes de malversació i tràfic d'influències. El magistrat, gairebé desconegut per a l'opinió pública.

0: periféricos. La disciplina no es motivación, la disciplina es seguir escuchando, aunque Fran lleve 10 minutos hablando de una película de 1985.
1: Bueno, vamos a seguir. I, oye, tenim una secció que ens encanta, que va, ens va molt bé els caps de setmana. Bueno, aniria molt bé la resta de dies si visquéssim com el Carles, que viu en el no fer res. Ah, literalment.
2: Bueno,
1: sí.
2: Bueno.
1: És que viu...
2: Sempre jode això que
1: viu
2: te digan,
1: una mica així, com, saps?
3: Ah. ¿Estás llamando vago?
1: No, li estic dient jubilat.
3: Ah, vale.
2: Però se especifica.
1: Coses, Bueno, què tal, Carles? Com estàs?
2: Molt bé, molt bé. Molt content de tornar-hi a ser-hi aquí.
1: Estàs cada dia més guapo, eh? Jo et veig que, sí, que t'ha anat bé això.
2: És el que fa la ciència.
1: La jubilació, això, eh? A veure, on aniríem avui? On mira, anem a passejar, va?
2: Tenia pensat de parlar d'un lloc, però l'altre dia vas tenir una experiència molt, molt gratificant. Bueno, la Sagrada Família va fer una jornada de portes obertes per motiu de la Mercè. I posava... per les xarxes posaven per aconseguir entrar de gratuïta.
1: Hi havia un sorteig.
2: Un sorteig.
1: Sí.
2: I jo vaig a posar la meva adreça i vaig agafar el dia. I em va tocar.
1: Home, no saps?
2: Sí, sí. Quatre entrades gratuïtes a la Sagrada Família. I he mirat els preus i és car.
1: Molt car, molt bé, molt bé.
3: Tu tienes mano, eh?
2: No,
3: que és difícil, eso.
1: No, no.
3: Si conocía a los de Montserrat.
1: Jo aquí, a mi em va passar també, eh? Jo aquest any no, però fa dos anys em va tocar també, sí.
2: I volia parlar d'aquesta experiència, perquè, bueno, jo vaig anar quan tenia 13 anys.
1: Uau!
2: Que no estava ni... Bueno, sabia el naixement i estaven treballant, no estava coberta la nau.
3: Però era campo, oi?
2: Bueno, havia sigut... Havia... Estic parlant de l'any 80 i algo.
1: Entrava,
3: saps?
2: L'any 80.
1: Entrava a la Sagrada Família en cavall, saps?
3: ¿Ya estaba el estudio o lo que decían que era el estudio de Gaudí?
2: No sé, no os podía
1: decir. Bueno, deixeu parlar al Carles, que m'interessa això. I al final, si vols, fem una reflexió de per què, que això és interessant, per què ens costa tant els que som d'aquí el tema de visitar aquests llocs.
2: Coses que tenim
1: aquí. Joder! Clar, no. Ho dic de manera que és més fàcil per un japonès venir i veure la Sagrada Família que per nosaltres.
3: Sí.
2: O no sola, bueno, tot el que és Barcelona,
1: total,
2: el que és el barri antic, tota la ciutat gòtica i tot això, potser hi ha racons que molts de nosaltres amb jo no hem anat i molts turistes venen a veure-ho, no? Perquè els ensenyen.
1: Bueno, pues, estava
2: i el tema del Sagrada Família és un temple, bueno, meravellós. Allò és... Bueno, jo vaig flipar.
1: És una passada.
2: Una emoció, no?
1: És més maco per dins que per fora. Per dins, sí, per dins és molt més maco.
2: Però per fora també és una passada.
1: No, sí.
2: Per fora és una passada. I ara això, de parlar-ne de la Sagrada Família com un, bueno, una miqueta què és i què representa, no? És un temple expiatori, no sé si coneixeu el que vol dir expiatori, vol dir que és un temple que s'ha de construir amb diners que aporta la gent. No? És a dir, no és allò que diu una empresa, doncs mira, jo pago això, o l'Estat, o el govern, que es va intentar.
1: O el senyor Zara, que ja
2: no, no.
3: Por eso, sí. Por eso han tardado tanto, ¿no?
2: Sí, sí.
3: De dar...
2: Bueno, van haver-hi èpoques que, com viuen de donacions, no havien cap donació i les obres estaven aturades. Va estar molt de temps, no?, amb això. Jo me'n recordo de petit d'anar amb unes guardioles anant demanant diners i posaven l'enganxina pel tema del tema expiatori, per la construcció del temple. Jo me'n recordo que campanya és als anys 80, eh? No tan
1: o sigui, tu eres un niño anaves en guardiola i feies...
2: Sí, bueno, jo no, però jo he vist pel carrer...
1: Ah, pensava que eres tu amb el
2: igual que lo del càncer, no sé si en recordeu.
3: Sí, bueno, això també lo hacen, eh?
2: Sí, però abans era via, es veia, es visualitzava més. Pues això, el temple expiatori és en això. Ja, aquí a Barcelona també hi ha un altre temple expiatori, no sé si el coneixeu vosaltres. Un altre temple...
1: El del Tibidabo?
2: És del Tibidabo, sí senyor. El Tibidabo es va construir d'aquesta manera, sí.
1: A més, té una història, algun dia l'explicarem, una història fantàstica de com va arribar a construir-se. O sigui, es volia fer allà dalt un casino i per sort es va fer aquest temple.
2: Bueno, aquí intervé el fundador dels Salesians, Juan Bosco,
1: sí,
2: que deia la llegenda, ara entraríem en un altre tema, no? Però que quan va venir a Barcelona en el 81 així, ell venia en tren i sentia Tibidabo, Tibidabo del tren, no? Això ho diuen, eh? Llavors ell va veure la muntanya, ostres, que estava pelada, i va dir, aquí has de construir un temple, és un temple en honor al Sagrat Cor, no? I llavors, bueno.
1: Bueno,
4: Bueno, no sé.
2: O sea... Continuem amb la Sagrada Família. Sagrada Família.
3: Que le pusieron una calle, este señor. Que le pusieron una calle a este señor, digo. Sí.
2: Bueno, pero... Sabía, pero... Y en la calle se oye, Tibidabo. Sí. Bueno, anécdotas.
4: Es Joan Carles, vinga.
2: Bé, el tema de la Sagrada Família va començar que era un, en a finals del segle XIX, havia un fervor religiós, no? I sobretot en certs ambients de la burgesia, el de tenir expressions religioses, sobretot catòliques, a la ciutat. Llavors havia la idea de construir un temple dedicat a la Sagrada Família, degut a que el que els va promoure era una iniciació que es deia Sant Josep, no? De cristians de Sant Josep. I va haver-hi un primer arquitecte que volia construir un edifici a la moda que era neogòtica, no? Una església neogòtica, no? Mm-hmm. Clar, es veu que aquest arquitecte ho va deixar córrer, perquè segurament no tenia prou diners i cales, va començar a construir, la primera construcció és la cripta, que funciona com a parròquia, i, bueno, i des del temple es pot veure, no? I li van oferir, va deixar de la obra, aquest Josep de Paula, em sembla que es deia, i li van oferir al Gaudí, que en aquella època era jove, havia sortit recentment de l'escola d'arquitectura, i havia fet alguna obra així important i tenia prestigi de ser un arquitecte modern, i sobretot era molt creient. Doncs una de les coses de Gaudí és que era molt, molt, molt creient, no?
4: Això del tema maçon, això no, no?
2: Jo no he llegit res de que fos maçó. Sí que era una persona molt creient i molt, bueno, era una persona de missa, bueno, diària.
4: Que anava a missa, això sí.
2: Anava a missa diària, és dir. Bueno, la mort d'això és que va morir perquè va anar des de la Sagrada Família, baixava caminant,
4: sí, sí, sí,
2: fins a l'església del barri gòtic. Sí. Imagina't, una excursió. Sí, sí. I això ho feia cada tarda.
4: Desde entonces,
2: no?
4: Que t'atropella un tramvia se llama hacerte un Gaudí. Sí. Eso es de siempre.
2: Ja, ja. I a més, quan es va tenir l'accident, es van confondre, pensava que era un rodamont.
4: Sí, sí.
2: I no el van reconèixer que era Gaudí. I el van portar a l'Hospital de la Santa Creu, allà com portaven a la gent més pobra, no? I quan es van adonar compte que, ostres, però si és Gaudí! I llavors es van voler fer-li totes les cures i tot això. I es va morir, però el mal morir perquè estava allà com si fos un rodamont, no?
4: Curiós.
2: Són altres coses també crítiques de com funcionava en aquella època la sanitat. Totalment. La gent que tenia pasta, molt bé.
3: No, però no te'n van bé mucho, eh?
2: Era un llitet
5: i
2: ja està.
5: I de com hi va gaudir, eh?
2: Sí. Anava d'una persona molt austera, una persona molt austera, sobretot dels últims anys.
4: Però també perquè es passava la vida a les seves obres, bàsicament.
2: Sí, bueno, era una persona que estava, doncs, no obsessionat.
4: Vivia per això.
2: Però vivia per això. I a més, ho vivia des d'una perspectiva de fe, de creient. De dir, jo estic dedicant-me als meus esforços per fer, pues, propagar la fe cristiana.
6: Digamos que Gaudí no gaudia mucho, ¿no?
2: Bueno,
6: vida,
2: sí,
6: ¿no?
2: Que gaudia a la seva manera. Gaudia a la seva manera.
4: Wow.
2: I l'obra de la Sagrada Família representa tot això que ell tenia, no? Volia expressar, que és tot el tema de la fe cristiana. I la Sagrada Família és una Bíblia o un Nou Testament fet escultura, no? És a dir, va agafar la idea del romànic, que el romànic tenia això, que l'art era catequesis pura i dura, perquè la gent no sabia llegir, i les pintures i les escultures representaven tot el coneixement del Nou Testament. Doncs Gaudí volia fer això. Bueno, va intentar-ho, eh? I com era conscient de que ell no podia acabar la seva obra, va deixar moltes maquetes, va deixar molts planells, molts dibuixos, perquè les generacions futures, ja han hagut una corrua d'arquitectes que han continuat el seu treball, que aparteixen d'això, no? I això és lo interessant. I sobretot és la idea espectacular de jugar amb la llum, i les formes, és molt bèstia, representar la natura, perquè quan entres a dintre, ostres, veus que estàs com una mena de bosc, no? Les colunes semblen arbres, i més, les colunes són diferents una de les altres. Bueno, tot és una passada, eh? Té una interpretació i una simbologia molt bèstia.
4: A mi em va afectar molt la llum. La llum és una de les coses que em va flipar més que entrava llum per tots els costats. Era una passada. Dani?
7: No, que jo, casant el que acabaves de dir, jo, quan vaig anar a la Sagrada Família, em vaig informar i també es veu que molts artistes o gent que es dedica al disseny gràfic o el que sigui han agafat de referència la Sagrada Família. De fet, fa uns anys la Generalitat va trucar al dels artistes més importants, ja hi ve la meva vena friki, Takehiko Inoue, un mangaka molt reconegut, va aportar el seu gra d'art a la Sagrada Família.
2: Sí, sí, les portes, sí, sí, són japoneses.
7: Sí, sí, sí.
2: Les portes de les diverses, de les tres portes que n'hi ha, són obres d'aquest autor japonès.
3: Tu que has estat hace poco, tu no crees...
4: Ay.
3: No, te voy a decir. Es que ay, me podrían haber limpiado un poquito lo más antiguo, porque es que hay una diferencia abismal entre lo nuevo y lo antiguo. No podrían haberle hecho un poquito de limpieza o envejecer lo nuevo.
2: Té una explicació, crec jo, eh? L'explicació, una és que la pedra és diferent. La primera pedra que hi ha, la més antiga, ve de la pedra de Montjuïc.
3: Uh-huh.
2: I la pedra de Montjuïc avui dia està tancada. El camp de
4: perquè si no te cargas la muntanya.
2: I tota la pedra que ve de fora.
4: Seria
2: alguna ve de la
4: plana de Montjuïc.
2: I llavors, jo suposo que la idea és de veure quin és el procés d'elaboració, no? Lo antic, clar, lo que va fer Gaudí, que es noti que és antiga, i després tot lo nou, no?
3: Esto lo hemos hecho nosotros.
2: També cal dir que, si t'hi fixes molt, hi ha molta brutícia, etcètera, no?
3: Sí, sí, pues por eso decía, sí. Un poquito sí, podían haber limpiado.
5: De chapa y pintura.
3: Sí.
5: De hecho, cuando visitas la cripta Gaudí aquí en la Colonia Güell, cuando haces el tour y ves la cripta, ya hay cosas que recuerdan a Sagrada Familia. No sé, que cuando vas al centro donde están expuestas las fotos, las historias, los documentos, tienen una maqueta de lo que él pensaba hacer en la cripta Gaudí, y era algo muy parecido a la Sagrada Familia. De hecho, lo que vemos, la cripta, es solo la entrada del templo que él quería hacer. Era un templo enorme también, era muy grande.
2: En las iglesias importantes ya una parte que es la cripta, que es la parte más subterránea, es un lloc on se enterraban, o la idea es enterrar a personas importantes, obtenir reliquias de sants, o etc. Llavors era un lloc petit i sobretot era això, íntim, no? I sobretot en aquest sentit. A Montserrat també hi ha una cripta, no sé si quan aneu al Cambril de la Verge, quan entres ja estàs en l'altar, hi ha una mena d'entrada que posa cripta. Llavors, és un lloc molt petit i molt, és d'estil romànic, que és una cripta, i la cripta té aquest sentit, no? D'interioritat, sobretot d'enterrar les persones santes, relíquies, etc. No? I la cripta és això, és a dir, la cripta de Gaudí d'aquí de la Colònia Güell té aquesta idea. El projecte era
5: enorme.
2: Jo he sentit que era molt més gran que la Sagrada Família.
5: De fet, al centre, que ja està dins de la Colònia Güell, tenen una maqueta impressionant del que havia de ser.
3: Bueno, que de hecho, expliquen que... Yo ya no sé si va a ser más grande o más pequeña, pero sí que dicen que era el banco de pruebas que él estaba utilizando para hacer la Sagrada Familia, hasta que el conde Güell dice, bueno, que aquí yo nada más que palmo pasta. Y fue cuando dijo, ala, rey, ya te puedes ir. Y entonces él ya se marcha a Barcelona y ya se dedica a la Sagrada Familia.
5: Es que, claro, la cripta Gaudí era la iglesia de la gente que trabajaba a la fábrica Güell.
2: Sí,
5: era
2: sí,
5: una colònia, no? Era una cosa madrita.
4: Perquè quant costa ara entrar a la Sagrada Família?
2: Jo he mirat i val 25 euros l'entrada general.
4: A més, has d'agafar dia i hora...
2: Després, si vols pujar a les torres, ja són extras que vas sumant. No?
5: Però si ja s'ha acabat, perquè siguen cobrant? Si això ja no...
3: Jo te puedo decir...
2: És que no han acabat, encara estan treballant.
5: Ah, vale.
2: Encara estan treballant.
3: Que quería llevar a mi suegra, un dia la llevo perquè no ha estado nunca, i dije no. Porque palmaba 240 pavos.
4: Sí, sí.
3: Directamente, cuatro personas a 60 euros.
4: Bueno, también os digo que podéis ver, a mí me ha... Dirá Carlos, ¿qué estás explicando ahora? Podéis ver una peli de Jackie Chan que me gusta mucho, que se llama Milson Wheels, que pasa todo en Barcelona.
2: Ah,
4: y vais a ver...
3: Súper camorristas.
4: Los súper camorristas. Y vais a ver una lucha entre torre y torre de la Sagrada Familia.
2: Ah, ¿sí? Ostres, pues
3: qué bueno.
4: Es veu la Barcelona y el Castell de Fels dels anys 80.
3: Sí, sí, sí. Qué
4: bueno.
3: Sí,
7: esa no es la que el villano es el jefe de Cuéntame.
4: Claro.
2: Sí, ostres, pues la veuré, porque debe ser interesante verlo en la cita en aquella época.
4: Señor,
2: ¿no?
4: Sancho.
3: Y salen... Dos de los malos en los porteros que tenía el Music Palace.
5: Muy bien.
2: Bueno, yo si vi, referencias cinematográficas, yo vas a ver quan de petit el teatre dels Salesians feien cinemes els diumenges i 25 pesetes valia. Vas a ver una película del Fumanchu.
4: Home.
2: Que el temple del Fumanchu era el Parc Güell. El Parc Güell, diu.
4: Sí.
2: Que flipava, diu, hòstia, és el Parc Güell, no?
4: Bueno,
2: I donava el pego, el Fumanchu.
3: De hecho, se han hecho un montón de novelas escritas en las que la Sagrada Familia y Gaudí prácticamente son protagonistas. Dan Brown, sin ir más lejos.
4: Sí.
3: Dan Brown tiene una de sus de su novela, ahora no recuerdo cuál, que una parte se desarrolla dentro de la Sagrada Familia.
5: Ahora, hace unos días leí en algún periódico que hay polémica ahora porque quieren tirar un edificio de bloques.
4: Bueno, es que
6: sí, claro. Sí.
5: Quieren tirar prácticamente claro. Media Barcelona.
4: No, pero es que no cabe.
5: Para hacer más grande.
4: Pero vamos a explicar.
5: Entrada, ¿no?
2: Bueno, es que el proyecto de la Sagrada Familia, en la portada de, no sé si es del, no, del Naixement, ¿no? Es la que está toca, la que va a hacer el, no, el Subirás, no. Bueno, la última que están fent, ya había un proyecto, que había una gran escalinata, pero muy gran, es que el proyecto está, ¿eh? Mm-hmm. Y que, bueno, omplía mucha... molt sí, sí. De terreny. Sí, inclús sí, el carrer sí, sí. Passava per sota d'aquesta escalinata. Clar, en els anys 70 amb l'especulació van dir aquí construïmos aquesta, hasta que se haga esto.
4: Bueno, però hem de dir que tenen, aquests veïns tenen un contracte que aquí està la cosa. O sigui, quan van comprar aquests pisos existia un contracte que ja deia això. És a dir, seran més barats, una mica més barats, perquè algun dia hauríeu de marxar perquè hi està el projecte.
2: Sí, però saps què passa? Que com havia la idea de que uf, això que l'acabin... Ja. I després també veia una polèmica en els anys 80. Dic, per què continuï construint un edifici religiós quan la ciutat o tota la societat no és tan religiosa, és més laica i tendim al laïcisme? Curiós. Acabaria aquesta polèmica de deixar-la com estava i ja està.
3: Bueno, te lo explico, por pasta. ¿Tú sabes la cantidad de dinero que tiene que hacer la Sagrada Familia a diario?
5: Sí, sí.
2: Però tot va ser l'impacte de que al Japó i a l'estranger es va descobrir Gaudí. Llavors, aquí, a partir d'aquí, doncs, va dir, ostres, això és un incentiu econòmic i turístic molt important per la ciutat. Si sigués una cosa desconeguda és que... a nivell internacional, és que fins i tot l'haguessin destruït, com han fet en molts edificis i moltes construccions modernistes i antigues. Perquè, bueno... Ha passat de moda, construïm de nou.
5: És que a nivell nacional tiene que ser uno de los centros turísticos de l'estat. O sea, yo creo que
4: sí, sí.
5: Poco hay
7: es un
5: que
7: atraiga
5: tanto como
7: la Sagrada
5: Familia.
3: La Catedral de Santiago, si me apuras.
6: Bueno, la Torre del Oro también es muy visitada, ¿no?, en Sevilla.
3: Bueno, pero este a la vez desde la calle, no... Bueno, puedes entrar dentro, pero que tampoco...
4: Bueno,
3: no cobran.
4: Doncs molt interessant el que ens explica el Carles a la seva secció.
2: Jo recomano que aneu a la Sagrada Família i allò amb calma, i perquè és molt xulo. I penso, a més, transmet una sensació de que falta espiritual molt important, no? Que això és el que volia dir. Bueno, gràcies.
8: La periferia, con Israel Gordón.
4: Bueno, va, que seguimos con más cosas. Hay que trabajar de lo que sea, o sea, no sé cómo cuesta...
9: Hombre, de lo que sea. Hombre, pues cuidado.
3: Cuando hay necesidad,
4: cuidado.
3: Sí.
4: Depende. Hombre, sí, vale, cosas que no haría, pero
9: tengo pocas,
4: que... Tienes que hacer algo, o sea, tienes que hacer algo en la vida, porque si no, o sea, a no ser que sea el rey de España, tienes que trabajar.
3: Guaitana,
4: tienes que trabajar.
3: Oye.
9: Que ya vale.
7: El novio.
3: ¿Quién trabaja
9: mejor? El novio, el Aitana.
4: Yo creo que Aitana curra más que el novio. Sí, también,
3: a ver, tampoco es complicado trabajar más que Plex.
7: ya el nombre, ya tiene nombre
3: tampoco,
7: de colchón.
3: Tampoco.
9: Jimmy, calla.
3: Supuestamente.
9: Es que.
4: Bueno.
9: Es que te metes.
4: Vale, es que entra solito.
9: Es que entra solo.
4: Vamos a hablar de una señora a la que han llamado en Ohio el hada de la limpieza. El hada de la limpieza. Es una criminal buscada que hace lo siguiente, ¿vale? Bueno. ¿Cómo fue esto? Bueno, pues resulta que Mallory Bush, una chica de 19 años que estaba durmiendo en su casa, estaba por la noche, estaba sola porque sus padres habían salido y empezó a escuchar unos ruidos. Eran ruidos de aspiradora, de alguien como removiendo cosas, pero ella dijo, no puede ser. Como los americanos tienen dos plantas, pues decía,
9: ¿todos?
4: Muchos. Y entonces, pues como son de madera, se las pueden permitir. Pues entonces,
9: ¿como
4: claro,
9: son de madera?
4: Claro,
9: ¿de no madera son, quién?
4: Las casas.
9: Las casas.
3: Son más baratas, ¿no?
4: Más baratas, no son como aquí. No son de tocho sobre tocho. Claro. Yacín lo sabe.
9: Es
4: también.
9: Que Yacín, perdona. Os acabo,
3: segurata ahí,
9: es que ¿verdad? Os acabo de hacer una foto porque parecéis como de, ¿sabes? Winnie Houston y guardaespaldas. Es que ahora mismo la imagen.
4: Hombre, si me llevan brazos como Winnie Houston al final.
9: Ojalá.
4: Se ha chula.
9: Ojalá.
4: Bueno, pues lo que estaba comentando. Que escuchaba esos ruidos. Y bueno, dijo, no pasa nada. Se levantó por la mañana, vinieron sus padres. ¿Y qué pasó? Encontraron las tazas de café y los platos lavados en el fregadero.
3: Oye, qué bien.
4: La aspiradora la había pasado por todo el salón, por la sala de juegos. Alguien había sacado el polvo de los muebles principales. Había recogido la basura, la había tirado fuera. Y dejó una servilleta donde ponía un número de teléfono y que le debían $75. Bueno, pues...
9: O sea, que ella quería que le pagaran.
4: Es el modus operandi de una mujer que se dedica, ¿vale? Una mujer que se dedica a entrar en las casas, limpiarlas, y luego te deja lo que vale esa limpieza.
3: Sí, sin habérselo pedido tú, claro.
10: Señora, pero no. Sabe que es un delito entrar en una propiedad privada y me ¿sí? está pidiendo pasta.
4: Sí.
10: Qué fuerte, ¿no?
9: Bueno, pero si te queda la casa, lo malo es que luego te pide dinero.
4: Pues eso, que la ha hecho...
10: No me molaría
4: lo
10: nada
4: ha hecho,
10: en casa de limpiar.
4: Lo ha hecho una decena de veces y ella... ¿Sabes? Y ella dice que lo hacía para conseguir clientes.
9: Es que no lo veo mal, yo lo veo una estrategia de marketing súper buena.
3: No, a mí eso no me parece bien porque primero estás entrando en la casa, segundo exigiendo aquí 75 euros. Es como cuando vas por el retiro, te den la mano y luego te acosan a dame dinero.
10: Te levantas
3: pues,
10: a las 2:40.
4: Es como la ramita de olivo.
9: De Romero.
10: Imagínate que te levantas a mear a las 2:40. Y te la al lavabo y hay una señora que dice, está mojado, no puedes entrar.
11: Con un periódico puesto. Y los periódicos.
9: Pero te deja la casa limpia.
10: No me pises que está recién fregado.
4: Claro, pero es caro, ¿eh?
9: Porque yo lo veo caro, para solo limpiar el polvo.
10: ¿Cuánto tiempo?
4: Bueno, estuvo por la noche bastante.
3: A ver, las horas nocturnas.
9: Depende de cómo estuviera la casa.
3: Claro, la nocturnidad que te cobra.
9: Claro, el plus de la noche.
4: Claro.
9: Cuidado.
10: Y el tener que forzarte la cerradura.
3: Estaría guapo que te tirase la conga en plan de... ¿Sabes? En plan de que te hace electrodomésticos que te sirvan para limpiar. Ella llevase sus...
4: Pues entonces resulta que después de... A la décima vez ya la detuvo la policía. Y...
9: ¿Pero en la misma casa?
4: No, en varias casas del vecindario. Y entonces, pues, ella dijo que, oye, no me detengáis, que no me lleva nada, no he robado nada. Y era cierto.
10: Veo nueva saga de cine de terror.
3: ¿Pero mataba a la gente o no?
4: No, solo
3: asesinaba.
4: Solo limpiaba.
3: Ah, bueno, oye.
9: Es que por eso yo no lo veo tan mal.
10: Pero vamos a darle una
3: pero luego te acosaba, ¿no? En plan, para que le dieses lo que te...
4: Pues resulta que le pusieron un año de libertad condicional, 20 horas de servicio comunitario.
9: ¿Limpiando?
11: Encantada de la vida con los 20...
4: Sí, limpiando.
11: Claro.
3: En las mismas casas.
4: Ha conseguido su objetivo.
11: El objetivo es cumplido.
4: Y esta mujer que se llama Warren de apellido, Susan Warren, ya sabemos su nombre, bueno, pues resulta que una multa de $150 y la prohibición expresa de limpiar casas ajenas. ¿Vale?
3: Ay, pobre,
10: no dice nada de entrar en casa.
4: Pero, ¿qué ha pasado? Han pasado 6 meses.
11: Y es una yonki de...
4: Es una yonki
11: de la limpieza.
4: Es una yonki de ayudar a la gente sin pedirles permiso.
3: Qué buena.
4: ¿Vale? Le ha vuelto a pasar lo mismo porque se dedicaba en su barrio a retirar la nieve de patios.
9: No, pues...
10: Bueno, pero ahí no tiene que entrar en casa de nadie.
4: Sí, entraba dentro de las propiedades.
11: Se quitaba la nieve y luego entraba.
10: Se reinventa.
3: Y luego les pedía dinero también.
10: Reinventarse o morir. Sí.
9: Claro, es verdad, es lo que dice Jordi, es reinventarse. Quiero decir, aprovechando todo esto, ella ha buscado su estrategia para poder seguir trabajando. Esta mujer solo quiere trabajar.
3: Que sea lo siguiente.
4: Es una
9: pena que esté en Estados Unidos, la contrataba.
4: Pero porque esa manía de obligarte a ti a que le pagues por algo, o sea, decir que busque un
9: pero
4: trabajo,
9: te ha hecho un servicio.
3: Imagínate que lo siguiente es hacerte los tuppers. Tú llegas ahí, está lunes, martes, miércoles,
9: ojalá.
3: ¿Y por qué no la contraten en un hotel? Claro, ella quiere...
4: Yo creo que a ella le gusta el morbo de lo prohibido. Tengo esa teoría.
10: Yo creo que gusta colarse en las casas.
4: Claro, o en las propiedades, ¿sabes? Con su máquina quitanieves.
3: ¡Qué mona!
9: ¿Pero iba con una máquina quitanieves?
4: Sí.
3: Claro.
4: Y una pala.
3: Y a ver,
9: lo de la pala me da mal rollo,
3: ¿eh?
9: ¿Quién
3: no se enteraba que te estaba limpiando la casa?
4: Ahí, ¿seguimos?
3: No sé cómo se...
8: La periferia con Israel Gordón.

0: Benvinguts a un nou programa Llibres i Punt, aquest cop a 183 quilòmetres de Ràdio Sant Boi en una nova edició de Lecturistes. Nosaltres som la Laia Bonjoc i en Sergi Porcet. Hola, Sergi, què tal?
1: Bon dia, Laia.
0: I parlem sobre llibres, literatura i el món editorial a totes les xarxes amb el nom d'usuari Els Book Hunters. Lecturistes és el projecte amb el qual vam guanyar el Premi Lletra 2025 i amb el qual ens movem pel territori per conèixer llibreries, projectes literaris lluny de l'àrea metropolitana. Des d'aquí agraïm a la Fundació Prudència Bertran el premi i també a la Universitat Oberta de Catalunya perquè ens ha permès tirar endavant aquest projecte. I una de les novetats és que quan fem Lecturistes podeu seguir el programa també en format videopodcast. Avui tornem a estar força lluny de casa, tot i que aquest cop no hem anat cap al nord, sinó que hem anat cap al sud, no, Sergi? On som?
1: Doncs sí, avui podríem dir que estem sota un pont, o gairebé. Som a Tortosa, a la llibreria L'Ai Real, al carrer Francesc Gimeno número 5, arrecerats pel pont de l'Estat que creua l'Ebre. Avui, això sí, a porta tancada.
0: Això sí, avui sí. Doncs, evidentment, no podíem acabar Lecturista sense visitar les Terres de l'Ebre, perquè és un dels territoris catalans amb més identitat pròpia. És terra de frontera, en el que cada poble té el seu propi dialecte, però que també és la regió amb un ús social del català més elevat. A més, té llocs meravellosos com el Delta o els Ports de Beseit. I avui volíem venir aquí perquè volem saber com es viu la literatura per aquí baix. L'ús de la llengua té conseqüències en els hàbits lectors? Els dialectes més marcats que es parlen a les comarques de l'Ebre tenen representació també a la literatura que es fa? I per parlar de tot això, i de moltes coses més també, avui tenim dues anfitriones d'aquí a la Terra. Per una banda, tenim la mestressa de la llibreria L'Ai Real, que ens acull aquí. Júlia, hola, bon dia.
2: Bon dia, hola.
0: I gràcies per ser dins aquí la llibreria per poder enregistrar això. I també tenim l'autora de Xerta, Laia Vinyes. Hola, Laia.
3: Hola, bon dia.
1: Doncs bé, com dèiem, tenim dues anfitriones molt joves, però ja amb una trajectòria envejable. La Laia Vinyes va guanyar el Premi Documenta l'any 2020 amb Les Closques i després el 2024 va publicar Aquí Baix, tots dos llibres a l'altre editorial. I la Júlia va deixar aparcada la seva carrera de periodista per fer-se llibretera i va obrir L'Ai Real aquí a Tortosa. El que no sabíem és que les dues sou amigues.
3: Sí.
1: Sou amigues de temps.
3: Sí, sí.
1: Abans
3: sí.
1: De dedicar-vos a això.
3: Clar, és que tu pensa que Xerta i el Domé són pobles rivals, o sigui que han caigut martells al partit, a camp de futbol, però nosaltres hem passat del futbol i al final pues, ens coneixem des de petites.
4: Sí, sí, sí. Des de sempre, després també passa que la gent que som de pobles més petits anem a l'institut, mos agrupen i anem a l'institut, llavors sempre hi ha hagut contacte.
1: Us anava a fer la broma de això serà perquè aquí tothom es coneix
3: també.
1: Però alguna mica sí,
3: bueno, sí, tots som cosins germans. Aquí mira, la poligàmia funciona molt.
1: Comencem fort avui.
4: Sabeu que ho dius tot tu, eh?
3: Sí, sí, sí.
0: Júlia, quant de temps fa que està oberta L'Ai Real, que estàs per aquí?
3: Mira, avui som a 5 de setembre, d'aquí 5 dies farà 5 anys, tots 5, que vaig obrir la llibreria.
0: I com deien, Sergi, tu vas fer aquest canvi, passar del periodisme a obrir la llibreria. T'ho imaginaves així?
3: La veritat és que mai pots imaginar com van les coses. I jo vaig obrir la llibreria, sempre dic el mateix, en el cuquet de... Jo soc una persona molt, molt d'impulsos i molt de no quedar-me en l'ici. A mi l'ici me mata i vaig dir, no vull arribar als 40 anys a preguntar-me què hagués passat si m'hagués obert una llibreria. I en 25 anys vaig dir, pues, és el moment d'equivocar-me, que encara estan els papis vius per a no viure morta baix d'un pont sense mitjà per culpa d'una empresa fallida.
4: Només treballant,
3: clar,
4: no?
3: Clar. I llavors, pues, extraordinàriament, pues, funciona, seguir endavant i mira, anem creixent juntes.
0: Te n'has tenit algun cop o no? Hauria de deixar la carrera periodística
3: no,
0: d'alguna manera?
3: No, jo crec que no. Jo crec que al final el periodisme i ser llibretera s'assemblen molt. De fet, George Orwell ja va treballar com a periodista en una llibreria de vell abans de ser periodista. I crec que són dues professions que es poden donar molt de la mà perquè són amors tòxics. És a dir, t'enganxen molt, te donen moltes coses bones, però també hi ha una part molt fosca. I això fa que no... que treballes més per amor que no pas per lo que reps econòmicament, però molt feliç.
0: I com és el teixit llibreter aquí a Tortosa a banda de L'Ai Real? I no sé si hi ha altres... No sé si hi ha més llibreries a banda de L'Ai Real.
3: Sí, sí, sí, o sigui, aquí hi ha una centenària que és la 2 de Viladric. Van haver un moment que hi havia fins a 7 llibreries. N'hi ha una altra que es diu Arrels, que està a l'altra banda de Tortosa. I estic jo actualment i en són 3, vora les 7 que n'hi van haver, no? La falta del relleu generacional i tot això van fer que es vagin tancant. I jo quan vaig sobre n'hi havia dos i vaig dir, bueno, pues no és descabellat, no, que a la capital del Baix Ebre i també de les Terres de l'Ebre hi hagués una tercera llibreria i no ha sigut una, no ha sigut una aventura quixotesca de moment.
2: Mai n'hi ha prou de llibreries, no?
1: No, no. Per,
0: jo
1: a mi no.
0: Sempre diem al final, no, qui es planteja obrir un bar no diu, ai, clar, és que ja hi ha molts bars, no? Doncs, escolta,
3: sí, però la gent veu més cervesa
0: ja,
3: que
0: ja,
3: llegir.
0: Ja, això sí, això sí.
1: No és incompatible, eh? Sempre hem pensat que no és incompatible. Però...
0: No, no. I amb la resta de pobles per aquí al voltant, també hi ha xarxa, també hi ha...
3: Bueno, jo crec que la meva germana Anima Bessona i Mirall, en Quim Mimarillo, jo, és La Romàntica, que és una llibreria fantàstica que hi ha a la Amposta, i de fet va ser... La, o sigui, jo vaig treballar un Sant Jordi i al cap de 2 mesos vaig decidir donar el pas jo, i l'Helena és una fantàstica llibretera, igual que la seva parella, que estan al capdavant del projecte i fan una feina tribal i meravellosa, i la veritat és que sí, que hi ha molts de contactes, però bueno, aquí també és com a molt de negocis, papeleria i llibreria, i com a llibreries tal qual, només llibreries, pues existim potser lletres de La Ràpita, La Romàntica i jo.
1: Que no feia gaire temps tampoc que està oberta La Romàntica, no? Si fa 5 anys...
3: Portem, que... Crec que dos anys o un any, sí? En La Romàntica.
4: Sí, perquè ells van obrir, crec que just després del Covid.
3: Sí, i jo vaig fer cap d'un any.
1: La vam anar a conèixer quan encara tenien l'antiga, la petita.
0: Sí.
1: No hem anat a la nova encara, però mira.
3: N'han passat per 3 llocs.
1: Ah, 3 llocs, ja.
3: Sí, ara és preciosa, hi ha cafeteria.
1: Anem desactualitzats, eh?
3: Sí, no, i és una passada, i a més que fa una tasca increïble i té una delicadesa, bueno, que han passat de molta sort.
1: Tortosa
3: també. Però sempre s'ha de meravellar la feina que fan també els altres.
1: Està caro. I tu, Laia, quan vas saber que et volies dedicar a escriure?
4: Bueno, és una cosa que no, tampoc te plantegis com a tal. Sí que ara tampoc no m'hi dedico a escriure de ple, perquè és complicat viure d'escriure, almenys en català. I bueno, quan vaig anar a Barcelona a estudiar, vaig veure que tenia moltes estones buides entre anar i venir, perquè tornava aquí pràcticament quasi cada cap de setmana. Jo pujava a l'Autònoma des de Barcelona, llavors tenia molt temps al tren també, tenia molts ratos morts, i vaig dir, ara és el moment, tinc temps, és un moment en què crec que puc començar a mirar d'escriure alguna cosa.
1: Bueno, al Renfe tenies molt de temps per escriure, no?
4: Exacte.
0: Oh, una aventura.
4: Llavors va ser una mica per això, va ser com un, bueno, vaig a intentar-ho i m'hi vaig ficar, i això, hi vaig estar doncs, pràcticament 3 anys escrivint, i això, el 2020 crec que va ser, em vaig presentar el documenta com per veure, vale, això que he escrit, aviam si algú m'ho compra o creu que està bé, i ja està, i un dia em va trucar l'Eugènia i vaig guanyar, i després a partir d'aquí doncs, he anat fent, però tampoc va ser una decisió superconscient de vaig a dedicar-me i intentaré tenir una carrera, sinó que això és una cosa que ha vingut després, però tal com està el sector i el precari que és el sector, i crec que molt poca gent aposta únicament per això.
1: Sí. Tu has guanyat el documenta per això, molt jove, pel que s'ha vist els anys següents, que estan tots fregant el travesser, ja, perquè recordem que el documenta és un premi que es guanya com a màxim 35 anys, i els últims han estat allà fregant. Clar, tu entenc que encara podies guanyar-ne un altre, no sé si es pot fer, no sé si es pot repetir.
4: Suposo que les bases potser sí que no...
1: Igual, digues, si has guanyat un, no donarem un altre. Però, sí, tu encara series a temps, però t'esperaves guanyar-ho? No sé, els guanyadors anteriors, si eren també més joves, clar, hi ha límit superior o inferior.
4: Sí, bueno, jo crec que abans que jo, no sé si potser un parell d'anys o abans, havia guanyat Xavier Mascravioto, que crec que és com jo, o potser és un any més gran que jo. Llavors, que ell també el va guanyar super jove, crec que una mica més jove que jo potser. La Irene Solà, tampoc, no sé exactament quina edat té la Irene, però potser no era molt gran tampoc.
1: El 2017 potser el va guanyar, no?
4: Sí, ja feia potser 3 anys. I sí, no va ser una cosa tampoc que em fes molt de frent a l'edat. Vaig pensar, bueno...
0: Per provar, no?
4: Jo què sé, tirem abans. Sí.
1: Però llavors, què va significar això? Encara que tu ja diguessis, va, és igual que sigui jove o no, mira, jo l'he guanyat, però va canviar realment la perspectiva?
4: Sí, bueno, et canvia la vida, eh? Vull dir que és el que deia abans, que no ha suposat que jo ara només m'he dediqué a escriure ficció, que diguem, o escriure per a l'altra, però sí, clar, canvia la vida, perquè si tu et dediques durant 3 anys a escriure una novel·la, com és el meu cas... Això és que tu tens certes aspiracions i que d'alguna manera t'hi vols dedicar o vols que formi part de la teua carrera professional. Llavors és molt xulo quan té damunt, i el document el seguia moltíssim, és un premi que m'agrada molt, això, venien de guanyar autors que a mi m'havien agradat moltíssim, que després han tingut una carrera superinteressant, i em feia molta, molta, molta il·lusió també publicar en l'altre. O sigui, jo treballant l'Eugènia era una cosa que volia molt. Llavors sí, o sigui, me va canviar la vida totalment, 100%, vull dir, estic agraïdíssima i contentíssima de que passés, i a partir d'aquí el que valoro més és que m'ha donat l'oportunitat de seguir escrivint per a l'altre.
1: A publicar l'altre, sí. Un segon llibre que, segons sabem, és més exigent l'Eugènia amb el segon llibre que amb el primer. Bueno, aquest era un premi, però ens va dir que el segon, ens ho va dir ella mateixa, que en el segon marcava més l'autor perquè no es relaxés. Per tant, escolta, publicar un segon llibre, igual sí. A tu t'ho va passar tot, però altres...
4: Sí, no em va semblar... Bueno, jo li vaig enviar la meitat i li vaig dir que trobes, Eugènia. I va dir, vale, pues sí, tu seguís i després ja ho mirarem. I bé, la veritat que jo no sé l'experiència d'altres escriptors, tampoc no tenim un grup de WhatsApp els autors de l'altre i anem comentant, però jo el que sí que veig és que ella a mi em deixa molt d'espai i em deixa molt fer el que jo vull fer, i dins del que fem, doncs, provar coses noves, i crec que en ella també és una cosa que li agrada veure que surts una mica dels motlles i que t'interessa fer coses diferents al que ja has fet. Llavors, la meva experiència treballant en tothom a l'altre, vull dir, en l'Eugènia, en la Vane, en l'Adriana, que és la correctora, també, que, clar, jo com escric en ebrenc i això i allò, i no sé què, vull dir, n'etem
1: fart. Moltes guerres aquí, segurament.
4: No, molt poques, sí? Vull dir, és la veritat que és sempre molt fàcil treballar en elles.
1: Escolta, millor. Perquè tu ets periodista i sí. T'hi dediques, entenc, per complementar el sou d'escriptura.
4: Sí.
1: En quin àmbit dediques?
4: Jo treballo, vaig fundar un mitjà digital en Judit Camacho, en la meva sòcia, que també som amigues, i jo crec que vam sortir el 2021, vam començar el projecte, fem sobretot temes culturals de les quatre comarques de Brenques, a prop, i bàsicament és això el que fem.
1: Però molta batalla, entenc. Perquè el teu molta batalla, diguéssim, el teu propi projecte.
4: Sí, sí, és un projecte també molt amable, que ens agrada molt i que ens permet estar coneixent a gent superinteressant sempre. És veritat que com nosaltres ens movem molt en l'àmbit cultural, és un món que ens interessa molt, que és prou amable, no? I que a vegades no entres en dinàmiques que fan que el món del periodisme sigui molt complicat. Llavors estem una mica al marge de certes coses, i la veritat que tenim sort i som molt afortunades perquè fem un tipus de periodisme que mos agrada molt i mos ompli molt, i que sí, n'estem molt contentes.
1: Sona bé, però ara fem volant coloms, això que deies, és veritat, a Catalunya hi ha molt poca gent que es pugui dedicar en exclusiva a l'escriptura. A tu t'agradaria? Tu creus, t'hi veus dedicant-hi? T'agradaria poder dedicar-te només a escriure?
4: Bueno, jo crec que estaria bé que les condicions en general per a tothom que es dedica al sector del llibre, llibreteres, traductores, escriptores, editores, absolutament tothom, siguessin millors, i per tant que el sector fos més fort i no hagués d'estar patint sempre. Jo crec que a mi personalment, i crec que tothom que es volgués dedicar exclusivament a escriure hagués volgut. Estaria bé que ho pogués fer. Jo crec que personalment, crec que a mi la feina que tinc m'aporta moltíssim a nivell creatiu, i que per tant un ofici veu de l'altre. Crec que jo només a casa meva 7 hores o 8 hores al dia escrivint davant la finestra a un escriptori potser no m'hi acabaria de veure, perquè és veritat que és un procés que tens la editora i tu pots comptar amb gent i tu pots donar a llegir el que tu estàs escrivint, però que és un procés que has de fer tu sol i que no pots tampoc estar basant-te sempre en les opinions de fora que estàs rebent o en els inputs d'altra gent. Llavors és un procés molt solitari, i no sé si això a mi me funcionaria ja a nivell personal o emocional.
3: Bueno, és que tens el riu Ebre, amb la Virginia Woolf aquí a Berenca, no, eh?
1: Te'n miraries massa, sí. No et miris gaire el riu, per si a cas, eh?
3: Sí, que cosa.
4: Vull dir, seria, jo crec que seria avorrit, la veritat, per
1: però,
4: a mi.
1: Però la Júlia et posa una tauleta aquí en un racó i podíeu fer el cafè
4: sí,
1: juntes.
4: Sí, no, i aquí perfecte, eh? Ai, estaríem home, perfectes. Ja. Però a mi m'estimula molt la meva feina, i el que em dona molt és que conec sempre molta gent nova. Llavors, i a mi em passa moltes vegades això, que algú m'explica alguna cosa, algú diu una frase i jo ho faig servir a tope. O sí, robo moltes coses. I llavors veig que a mi me va molt bé, i una cosa veu de l'altra.
2: Que xula aquesta complementarietat, la veritat. Bé, avui volíem també parlar d'autors d'aquí, de les Terres de l'Ebre, i volíem
0: això ho relaciono una mica també amb el nostre últim lecturista, és que el vam fer al Pirineu, a la llibreria Natura Llibres de Lins, no? I allà també preguntàvem sobre... una de les coses que ens agrada als lecturistes és saber com el territori també influeix, no? Tant en el món llibreter com en el món de l'escriptura. Llavors, en concret, pels autors, moltes vegades ens preguntem, el fet d'estar més arrelats al territori, els autors d'aquí, tenen algun tret distintiu? Per exemple, no? Parlàvem en el lecturistes de si el fet d'estar allà a les muntanyes, en una vall perduda, d'alguna manera, això influeix en la inspiració. Els autors d'aquí, de les Terres de l'Ebre, veuen d'alguna mica del territori? Això es veu influenciat en les seves obres? Com ho veieu? No sé, podem començar per tu mateixa, Laia, i també després parlar d'altres autors.
4: Jo crec que sí, i que tot el context en tots els autors, de fet en tothom que crea o en tothom que és artista, jo crec que el context evidentment és superimportant. Personalment, pel que fa al meu cas, jo crec que les Terres de l'Ebre hasta ara als meus llibres ha estat superpresent de manera evident. Mulleres Closques parlava molt del Delta, estava molt lligat. Després també Barcelona, per exemple, és un escenari que també és important al llibre. I aquí baix crec que encara hi ha inclús més lligament al territori, hi ha com també una manera d'entendre el territori, de tenir una relació que és molt estreta, que jo no sé com se deu viure a altres parts del país o del món, però que és veritat que aquí crec que la majoria de gent estem molt lligats a casa nostra i que tenim verdaders problemes a vegades per anar pel món o per anar-te'n a viure a un altre lloc. Jo crec que, i ho veus en certes persones, que és un lligam una mica irracional o molt, vull dir, és un lligam molt heavy. Jo crec que després anant a estudiar, coneixent a gent d'altres bandes, crec que molta gent no el sent este lligam, i crec que és, a mi em fa entrepena també, però també ha de ser un alleujament, perquè a vegades jo crec que és, no, te fa com estar aquí i és
3: una
4: com,
3: condemna,
4: estàs com retingut també.
0: Sí, no, ho és com una condemna.
3: No, sí, perquè al final, o sigui, si vols vindre aquí a les Terres de l'Ebre perquè estàs enamorat i estàs anclat, i és un sentiment que ella i jo compartim molt, i les Terres de l'Ebre per a mi és, sí, és, també és com un altre membre més de la meva família, o sigui, és un territori i te lliga molt, o comences tu un projecte per a tornar cap a casa o te muntes la teva vida, i és molt complicat. És aquesta associació d'amor-odi, no? De poder-te crear el teu món per a poder-te quedar aquí, perquè també és bueno, és un lloc bastant maltractat, sempre oblidat i sempre hem sigut el cul, i al final, pues bueno, fer-te un lloc és àrid, però jo crec que també és te dona molt en quant tu escarbes.
4: Sí, i a nivell de... Jo crec que hi ha escriptors que també se nota molt, Maria Climent, per exemple, sí. Jo crec que en el tema de la llengua està super... Bueno, el tema de la llengua i en tots els altres temes, vull dir que és també una persona que en la seva obra, d'alguna manera o altra, inclús quan no parla com a tal de casa seva, d'Amposta o del Delta, crec que també el lligament del territori o del lloc d'on ets sempre hi apareix molt en les seues novel·les. Jo crec que d'alguna manera sí, i ara... Crec que ja també ha canviat el tema de l'autoestima que tenim també de la manera com parlem i com escrivim, i per tant crec que la majoria d'escriptores actuals, que la majoria són dones, crec que també hi ha una certa sensibilitat cap al dialecte que potser uns anys atrás no hi havia, i que també passa perquè a altres bandes de Catalunya la gent comença a entendre que el català se pot parlar de moltes maneres i que totes les maneres de parlar-lo està bé i són correctes, no? Perquè aquí també hem crescut molt en la cosa aquesta de, jo això ho he sentit mil vegades, aquí no parlem bé, no parlem bé, i sembla que només hi ha un català i que és el català que se sent a la capital o que se sent als mitjans públics.
3: Tampoc no se sent massa a la capital, és a dir.
4: Però...
3: Sí. Que al final, ara mateix tu vas per Barcelona i el català que sents, mira, és que te fa desmaiar. És que, sí, bueno, si Ramon Llull estigués viu...
4: Però al final és també el que té més representació, almenys als mitjans públics, que són els que crec que tenen l'obligació, haurien de tindre aquesta pues, sensibilitat cap a mostrar totes les maneres en les quals parlem la nostra llengua al nostre país. Crec que no s'ha tingut fins ara, i crec que ara, pues, això, crec que entre tots estem canviant una mica.
1: M'agrada que traieu aquest tema, perquè clar, la llengua és un tema important que volíem tractar avui, perquè segons els sondejos, Terres de l'Ebre és on més es parla català, evidentment molt més que Barcelona.
3: Però ha baixat molt, i és preocupant.
1: Però si ha baixat aquí, imagina't allà dalt.
3: Però és bastant preocupant la salut del català, i mira, a Barcelona sempre que fem algun tipus d'esmorzars i coses així en llibreters sempre diuen és que tenim molts problemes per poder traure estoc en català. I dic, jo la major, el 90%, 95% dels llibres que venc són en català. Ara tinc problemes en castellà. No, claro, aquí tothom busca el català. I això és bonic i és preciós i al final té, sí que traiem molt de pit, no? Però igualment no és com... no estem bé tampoc, o sigui, no és una cosa que diguéssim, ui, encara mos queda les Terres de l'Ebre, no? Han baixat, abans érem un 80% fa 6 o 7 anys i han baixat fins a un 69%. Els crits d'alerta ja ho podríem començar.
1: És clar, si ens hem d'alegrar d'aquest 69%, imagina't com estem allà dalt, perquè el que deies tu a Barcelona, el català que es parla ara és castellà, directament. No, sí. Tot el que es parla és castellà, si tens sort, perquè a Barcelona es parlen moltes llengües, sobretot moltes estrangeres i que estan desplaçant la gent que pugui parlar català o qualsevol cosa que puguis entendre. Però bé, jo us volia parlar perquè clar, aquí potser sí que sentiu parlar més català que per allà dalt, però ens ha costat trobar llibres d'autors de per aquí però que facin servir el dialecte abrenc en els seus llibres. Llavors, per exemple, amb tu, Laia, hem vist que en els diàlegs sí que el fa servir, però en el text narrat tires més cap al central i ens interessa saber per, segurament ja ho has contestat una mica potser perquè potser fins ara teniu una mica, no complex però sí que des de fora s'ho veia malament o la gent que potser que no és de les Terres de l'Ebre li costava o se li feia tot un món llegir en un dialecte que no és el seu i ara potser doncs, la cosa canviarà, esperem que sí, però la gent d'aquí encara li costa fer aquest pas i fer servir el dialecte.
4: Jo crec que sí, en el tema escriptura, jo crec que Maria va ser una mica engina també publicant a l'altra, una editorial de Barcelona, pues que tingués aquesta sensibilitat. De fet, crec que l'Eugènia la va animar molt a fer servir aquest dialecte, que és super incorrecte, diguem, lingüísticament, i que els lingüistes, jo sempre que parlo d'això, sempre que parlo dels meus llibres, me recordo de la presentació que van fer aquí baix, d'aquí baix, que va vindre una lingüista després de la presentació i va dir que el que jo feia o el que feia Maria o el que fem és que no està bé a nivell lingüístic. És veritat que això s'agafa al final com una llibertat artística més que altra cosa, és a dir, jo no escric per a fer un decàleg ni per a que el que jo escric passi a formar part de cap diccionari ebrenc català, que també me malden sempre perquè jo sempre dic ebrenc i no, el dialecte no és ebrenc sinó que és tortosí. Vull dir, hi ha moltes coses, hi ha com bastant de debat al voltant d'això. Jo en el meu cas aquí baix sí que és veritat que la protagonista és de Barcelona, per tal la seva veu està en un català estàndard. Evidentment el català estàndard tampoc és el que es parla a Barcelona, però bueno, tot és complicat perquè, com diem abans, la nostra llengua se parla de moltes maneres. És veritat que jo ho vaig fer en part per curar-me en salut, perquè a mi em costa molt escriure en dialecte. O sigui, a mi el que em surt més natural és escriure en estàndard, però...
3: Perquè al final és el que estudies.
4: O sigui, a moltíssima distància, vull dir, estàs acostumat des de que tens 6 anys i comences a escriure, a que si tu... no sé, escrius xocolate, teu tachen i et diguen que no, que és xocolata, encara que tu m'hagi de la vida.
3: El dia que el 2013 ja ho tenien acceptat, el xocolata.
4: No, i vull dir, jo tiro molt també de l'alcove moll, però és veritat que, bueno, que hi ha gent que no ho veu així.
3: Bueno,
4: que...
3: però també, això també és, ja és el debat dels puristes. És a dir, bueno, avui en dia hi ha moltes... Però això passa en tots els llibres. Hi ha molts llibres que utilitzen anglicismes per a parlar, incloent els mots que utilitzen la joventut. I això què? Això està malament, està bé... i també hi ha molts de llibres que utilitzen un espanyol espitxat per poder parlar d'un sector de la població, però, clar... Què vols fer? Algo pulcre o vols retransmetre la realitat d'un lloc, no? I al final el llibre també és com una fotografia i jo crec que no s'ha d'anar capant perquè sigui del tot correcte. I la correcció jo crec que al final també entorpeix molt la lectura. I he llegit traduccions nefastes en un català molt pulcre, però al final entorpeix el ritme del llibre. I al final, o sigui, jo crec que per a llegir no cal que sigui tot perfecte, sí que s'ha de seguir una guia bàsica, o sigui, una correcció bàsica, però no cal que sigui del tot pulque en el vocabulari o en les maneres com interactuen els personatges, perquè al final llavors ja actues, no s'adhereix a la realitat, no? No tens aquest tipus de connexió entre escriptor i lector.
4: Sí que és veritat que, com parlàvem abans de l'estat en el que es troba la llengua, és important també que entre tots siguéssim conscients que hi ha un estàndard també que d'alguna manera doncs, mos aglutina a tots i que està molt bé que aprenguéssim tots a l'escola i que després sapiguéssim escriure correctament en català i que mos entenguéssim tots i que hi ha unes normes. Però és una cosa que crec que la gent que estudia en català saben fer perfectament. I després crec que a nivell de literatura, a nivell de ficció, crec que els escriptors mos podem permetre tot el que nosaltres volguéssim i més, crec que les llicències en quant al llenguatge estan absolutament permeses, perquè i això és una reflexió que vaig sentir que feia Maria Climent un dia, de dir, hosti, se poden inventar llengües dins del món de la literatura, no? Hi ha autors que s'han inventat llengües i ja resulta que ara escric tal com parlo fonèticament, que sé que no és correcte però és una llibertat artística que jo em prenc i resulta que si tal, si qual, si tal això, qual. No sé què, no sé quant, si això no és lo dialecte acceptat, que si no sé què tal.
2: No pots escriure. Però és que això és... Però pots parlar, pots crear-te una llengua dels elfs i ningú
4: claro,
2: n'importa.
4: I tothom te diu, bueno, que bé, que original i que tal. I després, quan d'alguna manera vols sortir-te'n d'esta normativitat per a reflexar com tu realment parles, resulta que et diuen ei, ojo, cuidado.
1: Clar, potser això, ja ho comentava la Júlia també, quan hi ha interaccions entre els personatges que són d'aquí, és a dir, els diàlegs o quan una escena concreta, és molt més fàcil perquè segurament no et pots imaginar dos personatges teus que són d'aquí parlant clar. Una cosa que no sigui la seva llengua.
3: I es polix molt, perquè nosaltres realment parlem...
1: més dur, més tancat,
3: sí, no? No, clar, o sigui, al final és com tot. Mira, jo l'altre dia, per un viatge que vaig llegir La meva família i altres animals, del Darrell, editat per Edicions 62, i la traducció que feien d'un personatge que parlava un anglès grec raríssim, era una mica accent molt tortosí en un català així molt... i dius, ostres, aquí no critiquem perquè aquesta traducció utilitza així i no sigui tot estàndard, és a dir, la realitat de la literatura també es plasma una realitat, un context, no tothom parla cru i pulcre, igual que un estament baix d'una població no et dirà llurs, no ho pots ficar tu a un llibre, és que no sé, és que al final és com molt inverosímil i allunyes també molts lectors que si pensen que l'acte de llegir és algo molt intel·lectual i això és com a llibreteres trenquem molt esta barrera.
1: No, també hi ha gent que pensa que hauríem de parlar el català del segle XVII i d'aquí no els trauràs.
2: A veure, jo per començar no em molestaria tampoc, és que no... M'ha sorprès molt això, no, que vingués algú a dir-te...
4: Moltes vegades, no una, moltes.
2: És que abans parlàvem de per què la gent, o sigui, no m'estranya que hi hagi molts autors que es tirin enrere quan saben que realment hi ha aquesta mena de mentalitat, perquè després saben que et vindran a dir això. A mi no m'importaria tampoc llegir un llibre que no només els diàlegs, és que, no sé, jo, el tema del central, jo puc entendre que hi hagi una unificació, però no et pots passar a frenada i que llavors la gent es pensi que aquella és la manera única de la qual es parla.
4: No. I després se veu que funciona, perquè la gent en Gina se va tornar boja, o sigui, sí. Va ser increïble.
3: A més, som els animals exòtics de Catalunya.
2: Que de vegades hi ha una fina línia que hi ha gent que es passa i no, llavors es converteix tot en com això com una mica folcloritzat, sí, gairebé, sí. No? És com, no, que són... Però contra més ho normalitzis i més ho ensenyis,
3: aquí
2: doncs...
3: Aquí tenim lingüistes increïbles que fan una feina brutal, tenim un diccionari de les terres d'entre Matarranya, l'Ebrenc, que inclou Tortosa i lo del Montsià, i el nord de València. Hi ha lingüistes que van recollint el vocabulari que tenim aquí, que és molt ric, igual que en molts llocs de Catalunya. Jo crec que és hora de trencar barreres i al final, com que haurem de ser l'últim reducte on el català serà com un cofre que nosaltres haurem de donar les instruccions per ensenyar a les altres generacions.
1: Tots parlarem ebrenc.
2: Dintre d'uns mil·lennis hi haurà la pedra roseta del català.
1: Exacte,
3: és que, perdoneu, a Malta hi ha un convent on les monges parlen mallorquí i va ser per un sí, i això ho vaig llegir altre dia també un altre llibre, és que vaig a Grècia i estic llegint com moltes coses d'illes i ho explicava perquè va ser un mossèn que van tancar totes les monges, no deixen sortir ningú, i el mossèn era de Palma de Mallorca i allí tothom parlava mallorquí i és un reducte, és a dir, aquí passarà el mateix, estareu tots tan castellanitzats i parlareu en anglès, en francès, en xino, però en català no, nosaltres serem els que us haurem d'ensenyar.
2: Sort en tindrem.
3: Això seria xulíssim, eh? Ah,
2: espero que no passi. Espero que no passi. Per seguir una mica amb els teus llibres, Laia, i deixant una mica davant de la part de la llengua, hi havia una altra cosa que ens va sorprendre molt, que és que tant a les closques com aquí baix parles d'unes èpoques que tu no has viscut, no? Tant a les closques estem en aquells anys 60-70 i aquí baix doncs hi ha tota l'època de la Ruta del Bacalao, no? Llavors, igual que moltes vegades veus que hi ha molts autors que es basen en la seva pròpia experiència i tiren d'allà per escriure, en el teu cas no és així. Ens feia curiositat per saber com és que decideixes ambientar-te o inspirar-te en aquestes èpoques per tal d'escriure els teus dos llibres, que no sé si en els teus propers llibres també tires cap a aquestes èpoques no viscudes o te'n vas cada vegada més a la contemporaneïtat.
4: Pues no ho sé, la veritat, jo em recordo que fent la promo de les closques, que com heu dit abans era molt jove i dia moltes tonteries a vegades, però sí que sempre dius que no m'interessa gaire el present i crec que no m'acaba d'interessar tampoc. Crec que m'interessen molt més altres moments, o m'interessa també no parlar de... A mi m'agraden molt, per exemple, els llibres en poc context temporal o espaial, per exemple. Crec que és molt interessant. Jo crec que estar ha fet servir este context d'època que diguéssim, on estan embarcats els personatges i la trama, fent que tingués molt de pes en la història i que d'alguna manera pues, lo marqués. Crec que a tots els nivells, a nivell d'estil, a nivell de personatges, de la trama també. M'interessava molt esta època al Delta de l'Ebre perquè m'interessava retratar-lo. Era un lloc que era molt concret en aquella època, que és molt diferent a com lo coneixem ara i que per tant m'interessava molt submergir-me i a veure què em podia trobar. I després m'interessava molt també esta època superconcreta a València i les Terres de l'Ebre a principis dels 90. I no sé, no sé exactament tampoc per què, però sí que és veritat que ja vaig detectar que això, que el moment present tampoc m'interessa gaire. És a dir, tampoc com a lectora, jo què sé, Sally Rooney, per exemple, a mi és una cosa que no m'acaba d'entrar, encara que penso que escriu perfectament, però és una cosa que no m'acaba d'interessar.
1: Fem un gif amb la cara de posar-la.
3: Jo sóc un gif, un meme, pot ser això per a tot.
4: És una cosa que no m'acaba d'interessar, però segurament no per res dolent de que no m'interessa com a tal, sinó perquè és la meva època i l'estic vivint jo. I a mi,
2: no necessito que un altre me l'expliqui,
4: correcte,
2: no?
4: I sí. Hòstia, crec que és, òbviament és superimportant que hi hagi literatura contemporània que parli el que passa ara mateix i tal, però sí que és veritat que bueno, crec que no és un gran interès ara mateix. Potser el pròxim llibre que escric està marcat el 2026 o potser no sé, és una novel·la de, jo què sé, de converses de WhatsApp, no sé, no tinc ni idea, però és veritat que fins ara pues, no ha sigut el cas.
2: I a més en els dos llibres també hi ha un altre aspecte que també ens plantejàvem, no? També generalitzant una mica pel que fa als autors ebrencs, no sé si solen tirar més cap amunt o cap avall, si miren més cap a Barcelona o mireu més cap a València també els escriptors a l'hora d'escriure, perquè en el teu cas hi ha les dues coses, no? A les closques és aquesta transició Delta a Barcelona, en canvi aquí baix es mira més cap a València.
4: Sí. No, jo crec que sempre mirem cap a dalt, absolutament, però crec que en tots els aspectes de la vida. Crec que hi ha molt poca connexió en el País Valencià, que és una pena. Evidentment sí que hi ha territoris molt de cruïlla, jo què sé, Vinaròs, Benicarló, són coses que encara te queden prou a prop i que hi ha certa relació, tampoc molta, a nivell cultural i tal, sí que és veritat que hi ha un contacte, però és veritat que jo crec que podríem tenir relacions molt més estretes a tots els nivells.
3: Home, no, però l'onada editorial
4: sí,
3: és...
4: Sí.
3: Vull estar a Vinaròs, crec que és, crec que sí. I són un públic en la majoria d'escriptors ebrencs.
4: Però és veritat que a banda d'això, és a dir, tampoc hi ha una tendència, jo que sé, a nivell social o a nivell més comercial, no hi ha una tendència a anar cap avall, sinó que sempre mirem cap amunt, cosa que crec que és lògica, inclús quan, jo que sé, arriba el moment i tens d'anar a estudiar, si aquí no tens l'oportunitat, doncs tothom tira cap a Tarragona, Lleida, Barcelona. Jo crec que conec poca gent que hagi tirat cap avall. Crec que no acaba... Suposo que és una cosa que té explicació i té lògica, tal com estan concebuts ara mateix els països catalans, però crec que no hi ha una falta de connexió, sí.
1: Només que pel teu llibre, pel que tractava el teu llibre, o sigui, els valencians són més fiestesos que nosaltres, no?
3: No,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no l'Ebre, d'acord.
3: Si és que passa és que nosaltres aquí tenim, bueno, tenim un... Nosaltres és que som un reducte molt bonic i...
4: Sí, però bueno, però a València.
3: Ja, però perdona, als pobles, o sigui...
4: Sí, ja, ja, però...
1: Hem de posar context això. Estem gravant en plena festa major de Tortosa i del poble de la Júlia, del Dover.
3: Però és que nosaltres, sí, vivim un estiu... Bueno, vivim un estiu després, certa tanca, com les festes majors de tots els pobles, que són al novembre de Sant Martí, però som molt de festa i sobretot també jo trobo que de festejar la vida i això és molt bonic. No, és veritat, perquè al final jo crec que els valencians, o sigui, no crec, jo trobo que els ebrencs o...
4: No crec, estem
3: a la ruta de Bacalao, quanta gent de les terres hi havia allí?
4: Pregunta-te molta, però jo crec que segurament festivament, com aquesta cultura que hi ha de festa major i tal, crec que sí que ens semblaria molt més a València que no pas en zones de més amunt, però no hi ha
3: del discoteca ja no. Ah, vale.
4: No.
3: De discoteca ja no.
0: Volem també acabar parlant una miqueta d'aquesta literatura també vinculada aquí a les Terres de l'Ebre. Abans, però, sempre fem una, com posem una petita aturada musical, que és una cosa que m'ha heretat de quan fem el programa a la ràdio, però ens fa gràcia també quan fem els lecturistes. I t'hem demanat, Júlia, que triessis una cançó.
3: És que
0: ens ha costat molt?
3: No, no, és una pregunta molt compromesa. És que quina cançó tries en el món de quants que hi ha?
1: Si no, segon, li preguntem a la Laia.
3: No, últimament m'he decantat una cançó que em van passar... Pues mira, el moment de que estava a punt de tancar la llibreria per una cosa i és tot comença i tot acaba. És una llibre, és una cançó que parla sobre això, no? Sobre el moviment cíclic, no? De la vida, que les coses comencen i s'acaben i que no passa res perquè sempre torna a girar la roda. I és molt xula. T'agrada el cap de quatre vegades que l'escoltes perquè el xic desafina una mica, però no passa res.
0: Anem a comprovar-ho, a veure si desafina. Escoltem-la.
5: Sortint descalça d'una casa que ja no és teva. Portes una camisa vermella com el sol quan se'n va.

0: Bé, abans hem dit que la Laia, com el seu el personatge d'aquí baix, és de Barcelona, diguéssim que les parts narrades del llibre estan escrites en dialecte central, que en els diàlegs potser sí que es veia aquest dialecte abrenc, però en les parts narrades també hi hem detectat unes quantes paraules que pel lector que no és de per aquí baix segurament doncs també són molt curioses. Llavors jo me les anava apuntant perquè les buscava i dic, hosti, què és això? Perquè a mi no em sona, que no vol dir que no siguin normatives, potser ho són, però no són d'ús habitual, almenys per allà on vivim
1: no
0: nosaltres.
1: Pot ser que no ho siguin, també.
2: Al Baix Llobregat?
0: Al Baix Llobregat segur que no. Llavors jo vaig pensar que podia ser bastant graciós si us deia algunes dels que m'havia apuntat i que em digueu què és això.
1: Vale.
0: Si sabeu, si sabeu la traducció al central, el podeu dir, o si no, expliqueu el que és.
1: Explicant el que és. Ja
0: però, clar, alguna podria requerir una explicació bastant llarga. Però bé. Llavors, per exemple, què és un coc de maçana?
2: Oh, està boníssim, això és sucre. És sucre amb vena.
1: Claro, un coc. Ah, és que no ho dieu, batrosco. És un brioix. No, és com el brioix esponjoset, sí. I la maçana és la poma.
0: Aquesta més o menys jo la sabia perquè tenia una companya de feina que era del Delta també i ens portava cocs i ho sabia, però clar, nosaltres tenim coques que tampoc és el mateix.
1: No, són diferents, cosa. Sí.
0: Això és un pa de pessic de poma.
2: Sí, però, clar, però no, sí, però és
0: però
2: que
0: tampoc,
2: no.
0: És ja sabia jo que seria complicat.
2: Clar, és que és sucre, perquè és com una massa, o sigui, un brioix molt finet, molt finet, molt finet.
1: I que és una mica dur a vegades també, vull dir que no està esponjós.
2: Pues el dover lo fem molt esponjós i és com...
1: Ma mare és molt dur, el coc de massa.
2: Va, pues a mi m'agrada més esponjós. Claro, i allò es porta sucre, molt de sucre,
1: sí.
2: I llavors la sucositat de la poma,
1: sí.
2: I de la maçana, perdona, i tu minxes i això és una explosió.
1: Sí, sí.
2: O sigui, si algun dia vas a córrer una marató, fica't.
0: Ah, fantàstic. A veure si és més fàcil aquesta. Hi havia l'adjectiu, adverbi, no sabria dir, èrtica, que és en el masculí, èrtic. Això què vol dir?
2: Hòstia, algo èrtic
1: és algo dur. Sí,
2: algo,
1: com molt recte.
2: Sí, molt recte, molt esparverat. O sigui, quan tu estàs així èrtic, és que sí. Clar, és que
1: com és algo dur. O, per exemple, una roba sí. Èrtica és pues, una roba però, molt dura.
2: Molt dura, que és molt poc manejable.
1: Sí, sí.
0: Li trobes alguna manera de dir-ho que ho sabíem dir?
2: Valtros, no.
0: Estirat,
1: com, és com, com rígid.
3: Mm-hmm. Però m'agrada més la paraula èrtic.
2: La Mercè Rodoreda, als seus llibres, o sigui, això és un punt, utilitza moltes paraules que utilitzem nosaltres.
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: Èrtic?
2: No, o sigui, o poal. A la segona vegada he llegit... Però, clar, és que ella va estar 20 anys fora i té un català dels anys 30 i ella escrivia mentre estava a Suïssa, o sigui... Sí, que el català
0: això vol dir que feu servir paraules d'antes.
1: Jo crec que sí, jo crec que les mantenim molt i que a banda mos fan gràcia i les fem servir, sí.
0: Una altra, a veure, garrutxo, què és
1: garrutxo? Un garrutxo és un...
2: Carrutxo?
1: Garrutxo.
2: Garrutxo, el que et s'apega a la roba.
1: Sí, un garrutxo és com algo, vas pel camp i les herbetes sí. Que se't queden.
2: I unes herbetes en punxes.
1: O jo també ho faig servir molt quan tens un pèl molt enredat.
2: Ah, vale, que pareix que sigues garrutxo, sí.
1: Garrutxo
2: perquè són com herbes que es van ficant entre sí. Les camps.

0: Les cucaraches.
1: Una escarabitxa jo li dic a tot.
2: Sí, a tot.
1: Són bitxos.
2: És un bitxo random.
1: Potser sí que potser s'adequa més a l'escarabat o... Clar, si en pandero nosaltres no ho diem. No. Però...
2: Allà tampoc, eh? Ho dic jo perquè ja sé que és correcte, però no ho diu ningú.
1: Jo dic a tot escarabitxa. Sí, sí. I aquí escarabitxa.
3: Sí, de veritat, són bitxos. Són...
1: Sí, en general.
2: Sí, és molt llarg, eh? Per això, per fer-ho servir com a bitxo, que és incorrecte també, però...
4: Però és que
2: al final
4: és culo, no?
2: Sí, sí, és maca, és maca. O sigui, és més maca que el que representa.
4: I a més és que té, o sigui, té la sonoritat de quan us esclafe, els esclafes, escarabitxa. Aleshores, quan tu fas a un insecte fa escarabitxa, té el mateix so.
2: És una onomatopeia.
4: Potser sí que era d'aquí, mira.
1: Sí, sí.
2: A veure, barronet, que deu venir de barró.
1: Mira, l'Adriana, la correctora de l'altra, m'hi va dir, no sé què vols dir, i la Gala, que és la traductora del català al castellà, quan ho va traduir, també em va dir, no sé què vols dir. Un barronet, potser el dober, com són pobles veïns, ho feu també, però el forn de Xerta, jo no sé si ho fan ara o no, però quan jo era menuda anava a buscar barronets, que eren com, jo suposo que dels sobrans dels barres de pa,
4: fent una barra... Aixecalls, d'altres li diem.
1: Aixecalls,
4: barronet.
1: Veus? I a vegades us plena, jo que sé, de formatge, sí, o de xocolata, claro, sí, o de algo, i jo suposo, ho menjava jo quan era petita, jo trobo que era, va ta mare comprar el pa i tu et compra un barronet, o tu vas allà i demanes un barronet, i és com una barra de pa superprimeta i allargada, sí. I t'ho vas menjant-ho. Sí, dur.
3: I t'ho donaven, o sigui, en altres l'olor fort del pa mos ho donava, col·lis sí, i sobre mos ho donaven.
1: Que eren les sobres.
3: Sí. I lo bo és que de quan ets bebè, o sigui, donen molt als crios, sí. Petits, que els estan començant les a sortir dents. Les dents, perquè ho van humitejant, van calmant-se el dolor i tot això.
2: Això ho feien quan jo era petita, donaven això, sí. Bastonets o no sé què.
4: Nosaltres al dobel i ensecalls.
2: Ara no, no donen res. Almenys per allà dalt no donen res a ningú.
3: D'altres i... són molt barats.
2: Què és un croissant, bueno, un croissant, no ho dic bé, un croissant de brossat.
4: El brossat
1: és el mató.
4: Sí.
2: Mató.
4: Mató. Sí.
2: També ho vaig buscar, era una mena de formatge.
3: Crec que el mató
1: en sucre.
3: Sí, el brossat és més dolç.
1: Sí, que el mató. Deu ser el mató, però en sucre.
2: I chicuelo?
3: Un xiquet petit. Un
2: xiquet petit, eh?
3: Sí. Chicuelo.
1: Això està aquí baix?
2: Sí.
1: Chicuelo o
2: vaig a algú li diu
1: a
2: l'altre.
1: Però chicuelo seria un xic gran, també.
3: Bueno, sí, és com així una mica d'amigable, o sigui, és una paraula sí. De xic.
2: Jo aquesta la coneixia, però va fer gràcia perquè no la fem servir per allà dalt, però perquè els castellers de per aquí baix en diuen, no? Els xicuelos del Delta.
3: Sí, és veritat.
1: Sí, és veritat. Sí, és que xicuelos sí que es diu aquí. Crec que potser es diu a València.
3: Sí, molt, jo crec que és aquí, molt més valencià.
1: Aquí el que diem sempre, no diem mai noi o noia, sempre diem xic i xica.
3: Xiquet, sempre. Xiqueta.
1: Sí.
2: I xicuelos un derivat, no? M'agrada,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, és com simpàtic, no?
3: Sí.
0: Bé, també com dèiem abans volíem conèixer altres també autors de per aquí Terres de l'Ebre, a banda de la Laia, també ha sortit molt la Maria Climena al llarg de la conversa. Quins altres autors ens destacaríeu de per aquí Terres de l'Ebre?
3: A mi m'encanta el Joan Navarro per la imaginació i la força d'imaginació que té ell i aporta aquests extrems, situacions que pareix que siguin imaginables, i en un territori com aquí, que també està molt lligat lo Delta en la seua literatura. També tenim a la Cinta Arasa, que fa literatura juvenil i fa literatura d'adults, només té una novel·la però que va funcionar molt bé, i també fa literatura infantil. Tenim
1: la Marta Sanz,
3: que és d'Alcanar, que ja toca més, és cruïlla, és això. Després és que així que...
1: Després, ara, per exemple, va guanyar el premi BBVA Talent Jove, crec que es diu, que era el primer any que el feien, sí. La Laura Pallarès, sí. Que és d'Arnes i de Jesús.
3: Vale.
1: I encara no ha sortit la novel·la, crec que surt al gener, però vaig parlar amb ella, la vam entrevistar i crec que serà interessant la novel·la. És jove la Laura, jo no sé exactament quants anys té, però bueno, és molt jove i crec que serà molt interessant. Després també està la Mireia Ibáñez, que és de Santa Bàrbara.
3: Sí, que és poeta.
1: La Mireia és poeta i sempre acabem parlant sempre de narrativa. I la Mireia jo crec que fa una poesia molt... O sigui, a mi m'agrada molt el que fa, tot i que jo no sóc una gran lectora de poesia. Però sí. Crec que la Mireia té una visió molt xula. I sí. Jo tampoc recordo com se diu l'últim
3: recull. Herba negra, potser, lo tinc aquí al detrás.
1: Sí. que ho busque la gent, perquè és bastant genial tot el que fa la Mireia. A banda, ella és filòloga catalana.
3: Està negra amb mala herba.
1: Està negra amb mala herba, de la Mireia Ibáñez.

0: fonoll, no?
1: I sí, i després també si algú li agrada la poesia i vol recuperar està també la convivència d'aigües, que és els volums de tota l'obra de Zoraida Burgos, que és una poetessa d'aquí de Tortosa,
2: la Mari Jordà, que va ser una de les principals, bueno, que va començar el moviment feminista català en la revista de Sala a Barcelona, sí. I ha posat al Prado, o sigui que, i és Amposta,
1: sí.
2: Sí, aquí les tres, i tenim també el Sebastià Arbó, que és una mena de Balzac ebrenc, és veritat, o sigui, relata molt el realisme dels anys 30 al Delta de l'Ebre en tota la seva duresa, i és que crec que no mos fa falta, o sigui, nosaltres, o sigui, anem sobrats de tot. Música, o sigui, tenim tot, tenim músics, gastronomia, bona vida, què volem més?
0: Home, així s'entén, que marxeu un temps però després tothom vulgui tornar.
2: Bueno, tothom no torna, malauradament, però...
0: Molta gent que sí.
2: Molta sí, gent que sí.
0: A la mínima que es pot, no? Que tu pots muntar o...
2: I crec que ara s'ha de canviar també l'etiqueta de que tot el que sigui ebrenc no val, és a dir, nosaltres jo crec que ja som una generació que no és perquè si ebrenc ja passa tot els segells de qualitat, però és que avui en dia s'estan fent coses d'una gran qualitat aquí a les Terres de l'Ebre i que crec que és molt, o sigui, que hem de treure també pit d'això i que són molt més que mar, terra i agricultura.
3: Bé, ens heu dit un munt d'autors, per tant ja es veu que hi ha producció literària aquí. I de fet hi ha una fira del llibre ebrenc, no?
2: Sí.
3: I això... Ui!
2: Ui! No, sí.
3: Ha sigut un sí molt...
2: Sí,
3: molt...
2: Sí. No, bueno. sí, està molt bé.
3: Quan es fa? Quan es fa aquesta
2: fira? Se fa al maig, és el Literarum, i és una, també és una porta, no, que de portar espectacles literaris a un lloc que és Mora, que és a la Ribera, i on el mercat està copsat de tot, d'il·lustradors, de poetes, de novetats que són de Terres de l'Ebre, i també és un aparador perfecte per veure el que es fa aquí baix.
3: I quina mena d'activitats es fan?
2: Teatre.
1: És que Literarum ho engloba tot, perquè al final hi ha arts escènics, sempre tot relacionat amb la literatura. Arts escèniques, música en viu, se fan també experiències de gastronomia, i el llibre ebrenc, la Fira del Llibre ebrenc, entenc jo, crec, no ho sé, això ho sabràs tu potser més, Júlia, és un espai que forma part del Literarum tots els dies que el festival està actiu. Llavors hi ha com una rotació tot el rato allà, com d'activitats, presentacions, taules rodones, mil coses, en mil formats, i l'espai del llibre ebrenc, pues, està allà perquè tothom, després d'anar a veure no sé quin acte, pugui passar-se a veure què hi ha allà disponible.
0: Doncs bé, hem fet una immersió lingüística, literària, cultural, reivindicativa per les Terres de l'Ebre, que ens ha encantat. Haurem d'anar acabant, això sí, ja us alliberem, però abans sempre també el que fem és recollir una mica de recomanacions literàries per fer créixer la pila de pendents dels nostres oients.
4: Llibres i punt, directe a la pila.
0: Per fer créixer aquesta pila de pendents, veiem que la Júlia bufa, ja, perquè... que potser s'ho ha de pensar una mica, però ens agradaria que ens diguéssiu algun llibre d'aquells que teniu a la pila de pendents, o que us ve molt de gust llegir, que sabeu que sortirà i que doncs, acabarà les vostres lleixes.
1: Jo un que l'he demanat a Júlia, encara no li ha arribat.
3: Encara no l'ha portat.
1: No li ha arribat.
2: Ella
1: no té
2: la culpa.
1: Sí. No, zero queixes per part de Júlia. Bueno, ara també és l'època també.
2: Ara t'arribarà.
3: Zero queixes perquè ens fa fora d'aquí ràpidament,
1: Sí, és una època...
2: Que us apagui l'aire condicionat.
1: És una època complicada, les distribuïdores i tal i qual, ja ho comprenc. Però jo estic pendent de que m'arriben les entranyes del Pau Cosí, que és un llibre que tinc moltes ganes de llegir, perquè vaig llegir La garota entre les dents, que és un recull de relats que va fer potser fa 2 o 3 anys, ara no ho sé, i m'ha agradat molt, i crec que el Pau té una veu que és molt xula, que és molt original, que parla també molt de la seva identitat i del seu context, del lloc d'on ell és, des d'un punt de vista molt interessant, jo crec. I a banda em va fer molt riure, que també és una cosa que costa molt en un llibre i m'agrada molt quan passa. I ara estic pendent de que a Júlia arriba a este. I què més? I avui he agafat com molts llibres, he agafat Natalia Ginsburg. També intento com tampoc estressar-me si no si no em fa goig moltes novetats o si hi ha algun llibre del que tothom parla ara, però encara en tinc alguns de vull dir, ja hi arribaré, ja tampoc arribarà. No estic pendent de les novetats, evidentment, però també sóc com molt de la veritat, venir aquí, aviam què tens, Julia, també, perquè aquí la llibreria ha, les novetats sempre estan i ella sempre evidentment està al cas de tot, però és veritat que hi ha un fons que està molt bé i que és molt interessant i que allà hi ha llibres que van sortir fa, doncs, no sé, 7 anys, però que si ella creu que són interessants, doncs estan a la vista i te'n parla i te'n recomana, i crec que això està molt bé i que és el que hauríem de fer i no anar tots tant a per les novetats i cremar-les en 2 setmanes i després no parlar més d'aquell llibre. Llavors intento com no tornar-me boja tampoc en això.
2: Jo soc molt crítica en aquestes novetats perquè hi ha molta basura, o sigui, se fa massa llibres, la gent no compra tants llibres, la gent no està en lectura, no ens podem enganyar, és super complicat d'absorbir i jo crec que hi ha més escriptors que lectors i aquí, nois, hi ha un problema, és veritat, o sigui, jo com a llibretena hi ha un problema, i a més a vegades hi ha temporades que m'ho passa a la Laia a mi, has llegit alguna cosa bo? No he trobat res bo. És que és molt, o sigui, a vegades se publica per publicar i és un problema molt greu i crec que no és un debat que s'està tenint i que s'hauria de tindre, perquè no tothom ha de publicar un llibre, no és necessari, el món no necessita el teu llibre.
3: Obre una porta, això
2: sí, bastant... jo, la llibretera que diu que el món no necessita el teu llibre, és que no necessita, hi ha coses imprescindibles en aquesta vida i podem prescindir i la gent potser respiraria millor. Jo ho crec. Jo ara un dels llibres que tinc, però perquè jo tinc una debilitat per l'editorial Periscopi, la tinc, i ara tinc, estic llegint el nou llibre de Patrick Reden-Kiffin, que lo tinc aquí damunt, vaig saber com se titula, perquè no me'n recordo, es diu El fill de l'oligarca.
3: Això diran que és enveja pura perquè encara no ha sortit i ella ja l'està llegint.
1: Jo també tinc moltes ganes.
2: Bueno, me l'acabo en 3 dies i te'l passo. I algun llibre així que m'hagué, ostres, que m'hagué, claro, perquè este estiu m'ha llegit l'Odissea abans de la pel·lícula, famosa pel·lícula de Nolan. A mi l'Odissea me va encantar, crec que Ulisses és un imbècil, però bueno, això també és una punt a part. Tinc a la tauleta de nit La Divina Comèdia.
1: Déu-n'hi-do,
2: sí, farà 4, però bueno, ara la reprendré, o sigui,
3: per quin cercle vas de l'infern?
2: Pel 14è cercle infernal.
3: Estàs a punt d'acabar, ja.
2: I una altra de les novetats que tinc moltes ganes de llegir, crec que és lo nou del llibre de la titubana, bueno, l'escriptora de l'Esteu que la meva mare va tindre, que va ser una recomanació que m'han fet totes les lectores que van vindre aquí, que jo no l'havia llegit mai, i al cap de 2 anys escoltar-les, les vaig escoltar i la veritat és que em va agradar moltíssim. I jo crec que bueno, hi ha novetats molt interessants i hi ha llibres que poden passar completament, que tant com arriben a la llibreria se n'aniran, t'ho dic ara que no els penso ni mostrar, però perquè és veritat, o sigui, hi ha un problema molt gran i no, hi ha llibres que a mi em fa vergonya i tot vendre'ls, però el que et demana la gent.
1: Doncs res, això, que la gent que vagi a ser llibreria de confiança pregunti a la llibretera, que els farà una bona recomanació.
2: Bueno, jo crec que moltes vegades la gent necessita esta dosi de realitat, de dir, no, este llibre és una basura. I la gent em fa cas, no, mira, jo un altre lo de aquell, com se diu, la vida, com se diu, aquell que va ser tan famós. La vida...
3: Dóna més pistes, home.
2: Sí, home, que ara ho publica.
1: Tan poca vida.
2: Sí, que tan poca, i tan poca espenta. Vaya basòfia del llibre. Jo vaig fer el favor d'alguns lectors de llegir-me les 1000 pàgines del llibre. Ho vaig trobar horrible, horrorós, no s'agafava amb pinces. I he estalviat molta gent. El temps de molta gent.
3: Molt de patiment.
1: Perquè estava tot arreu, este llibre.
2: Sí, que al final hi ha vegades que no féssiu cas del que diuen molta gent. Sí, quan un llibre sona massa...
3: La Laia va llegir també amb Estrella del patiment a mi.
1: Exacte. Sí, jo el vaig començar també. Jo el vaig començar també i vaig dir, bueno, crec que no és com...
2: Sí, clar, és que els llibres són, jo sempre dic, els llibres són com els melons. Hasta que no els obres, no saps el que hi ha dins. I per en això està la llibretera de confiança, per que ella se l'obrirà, menjarà el primer mosset i s'enverinarà si fa falta. Però...
3: Bon civil,
1: vocació de servei, sí. I tu, Sergi, què tens a pila?
3: Jo en diré un, però estic espantat, perquè clar, és una novetat. I no és novetat.
1: El Radinkiv també és una novetat.
3: Sí, sí. Aquest sí. Mira, jo tinc apuntat el 1905 per París i Londres, de George Orwell, que publica ara Cap de Brot, amb traducció de Marc Rubió. I, bueno, autor de 1984, de La rebel·lió dels animals i d'Homenatge a Catalunya. I és d'aquests llibres que feia ell, no?, que eren crònica de... una experiència personal seva, però bueno, que és un senyor interessant, que tenia una vida interessant, i bueno, això d'anar sense ni cinc per París i Londres, doncs trobo bastant interessant.
0: Molt bé, i jo sempre acabo triant un que tinc una mica relació amb el que hem parlat al llarg de l'episodi, i mira, jo he llegit a Maria Climent, a casa teníem un himne, i vaig començar pel final, a més amb un club de lectura on va venir la Maria Climent al meu antic lloc de feina, que va ser molt guai, i jo no he llegit Gina, així que crec que el tinc molt pendent, i a més no és una novetat, a més tirem de fons... I,
3: però et diré una cosa, que ara publica llibre Maria Climent, que això no sé si ho sabies.
2: Sí, l'octubre.
0: Però bé, comencem pels orígens, sí, no sé, sí, sí, així que anem de fons.
2: L'octubre ve prenyat de literatura brinca, també sí. Tenim sí. Lo
1: Joan
2: nou del Joan
1: Roca, l'octubre també.
2: Sí. I este llibre jo també el recomano molt, i sobretot a la gent que li agrada l'ambient de Stephen King, l'ambient més fosc, tot el Delta, i està molt bé.
0: Escolta, doncs sí, que més llibres a la pila. Doncs ho deixarem aquí. Moltíssimes gràcies, Júlia i Laia, per haver volgut xerrar una estoneta amb nosaltres. També moltes gràcies per haver-nos descobert moltes més coses de les que ens pensaríem que aprendríem avui. La veritat és que ha estat un episodi xulíssim.
2: Ara, quan s'apaguin els micros, us donem els llocs secrets que podem anar a visitar.
0: I no ho posarem. Doncs això, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies també a tots els que ens escolteu des de l'altra banda, i fins al pròxim programa.

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

0: El so de les ones, a Ràdio Sant Boi.
1: Una cosa et dic, ha marxat, i ara què? Que complicat el rotllo de l'amor. Acabaré de dir que amb el ping-pong segur que m'anirà millor.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Adeu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
3: Més de 45 anys amb tu.
0: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Come to my house.
1: It's my house.
2: Aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
3: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
2: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
3: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
2: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
3: Forever Joves.

0: literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
1: Més de 45 anys amb tu.
2: Ràdio Sant Boi, local i en català.

Quan un arriba a certa edat, algunes prioritats comencen a canviar. Cada dilluns de 4 a 6, fes amb nosaltres un envelliment actiu a la veu de la gent gran.

0: A la Perifèria és l'únic magazín d'humor que fa por i alhora fa venir ganes de ballar.
1: Detienen a un loro que avisava a los narcotraficantes de la presencia de la policía. Esto, sí, sí, ¿eh?
2: Un subterfuge radio. La ràdio de tots i totes.
0: Dirigit i conduït per Israel Gordon des de Sant Boi, dissabtes i diumenges en directe a les 8 del matí.

0: Si el futbol modern ja no et convenç i odies veure com es llença a la piscina l'enèsim davanter tatuat i amb els cabells plens de gomina.
1: Si la Kings League et fa mandra i t'atrau la idea brutal d'una colonoscòpia sense anestèsia local, és que tu et va la mandanga.
0: Tu busques fang a les botes i sang al cap, res de venes de la sort patètiques. A tot cap van són les coses fortes i autèntiques.
1: La samboiana, no aquella xicota que refrega la patatota amb aquell noi. Parlo de l'orgull del Baix, l'equip de rugbi de Sant Boi.
0: El primer equip de Catalunya i de tota Espanya, que potser últimament no guanya, bué, però fa més de 100 anys que ens acompanya.
1: La Unió Esportiva Santboiana, l'equip de rugbi més longeu, gran símbol de la nostra ciutat, amb permís de l'Ateneu.
0: Va ser el 1921, quan un jove veterinari escrigué quatre línies breus al diari i va plantar així la llavor per començar a recollir trofeus.
1: Potser a alguns els va semblar una broma l'esport que ara es nostra ensenya, deixar de collir poma per jugar a un esport repartint llenya.
0: Perquè és molt més divertit que arrencar espàrrecs a l'hort, deixar estabornit el rival i fer-lo caure a terra mig mort.
1: Però no tot és trencar-se les dents. El rugbi és un esport de noblesa i es brinda amb rius de cervesa a la House, al tercer temps.
0: I és famós el carnaval prohibit explicar què hi passa, mai falla la seva cita anual per continuar fent l'animal.
1: I ara ja ho podem dir, que ja no han de somiar, també poden jugar i placar les del rugbi femení.
0: La cosa ha anat lenta, però al final tot passa i encara que hagi trigat massa, per primer cop en 100 anys tenim una presidenta.
1: Va, que comenci ja el partit.
0: I fem córrer l'ovalada tot traient-nos el neguit.
1: I esbrinem si és veritat que la Unió Esportiva Santboiana
0: és una de les més nostrades
1: estructures d'estat.

0: Dimecres 7 d'octubre, passen pocs minuts de les 5 i us donem la benvinguda a Estructures d'Estat, al 89.4 de Ràdio Sant Boi i per tot Catalunya. Un programa tan urgent com innecessari, oi que sí, Víctor Morcillo?
1: I tant que sí, Ricard Fontes. I escolta, et diré més, tan urgent i prescindible que algú l'havia de fer, així que gràcies a que nosaltres hi som, serem.
0: I avui, tal com farem un cop al mes, dediquem el programa a una estructura d'estat, però made in Sant Boi, la vila que porta el nom de la nostra ràdio.
2: La capital sentimental del Baix Llobregat, mal que ens pesi el de Sant Feliu, que es fotin. I res, i d'aquí res, a més, capital de Catalunya. Tens el temps.
0: Oh, no serà per ganes, Jaume. Però jo penso que tampoc tant. Com cada dimecres a aquesta hora de la tarda, us convidem a gratar-nos conscientment aquest cop el sentiment s'embullà i descobrir quins elements de la nostra mil·lenària vila són o no són una estructura d'estat local.
1: Nosaltres hi posem la rauxa i vosaltres el seny. I com es fa això entre tanta tonteria?
0: Fàcil, entreu a les nostres xarxes @estructures_cat, Dixo d'Instagram o a la web estructuresdestat.cat i voteu. Vosaltres decidiu si l'element s'embullà que us presentem mereix o no ser eludint de les estructures d'estat locals. I fetes les presentacions, que comenci el mambo!
3: Endavant, endavant, sense parar.

0: Avui parlem d'una estructura decidida, noble, valenta, una estructura de ferro, i de Santboiana.
1: I tant. I com podeu sentir, sona l'himne de la Unió Esportiva Santboiana i ara també sentireu la veu de qui el canta i el que va renovar aquest himne fa uns anys. Ricard Ros, amic, bona tarda.
0: No sentim el Ricard.
1: Bueno, mira que estarà cantant, estarà ocupat cantant el Ricard.
2: Adéu.
0: Ara, hola. Ricard, bona tarda.
2: Què tal, bona tarda.
1: Què tal, com estem?
2: Molt bé, molt bé.
1: T'escolta una pregunta, com va anar això de l'himne? Com va sorgir?
2: Doncs va ser pel 90è aniversari que vam fer l'encàrrec de revisar l'himne del mític ja que corria, jo crec que era de una versió, bueno, era una invenció dels anys 70, jo crec, aquest himne.
0: Era una versió més coral, no?
2: Sí, era, de fet, la versió que jo havia sentit tota la vida, l'havia sentit al cotxe dels pares, amb caset, gravada per la coral Renaixença. Sí. Sota la direcció d'en Joan Jordana, jo crec que els arranjaments i la composició de l'himne els va fer en Joan Jordana. I jo quan vaig fer aquesta versió li vaig passar a què li semblava i em va donar el vistiplau, així que
1: però ja tenim
2: el consentiment.
1: Ui, tant, ben fet. Escolta, què és una, des d'un punt de vista personal, què és per tu la Santboiana?
2: Per mi és part de la família, perquè mon pare hi va jugar, el meu avi també hi va jugar, mon pare va ser president, jo hi vaig jugar de petita a l'escola, amb uns cosins també, he estat soci molts anys i he jugat jo també, i per mi va ser un honor que m'encarreguessin de fer aquesta traversió de l'himne. I per mi la Santboiana d'això és esport, és cultura i és Sant Boi.
0: Una pregunta, Ricard, perquè comparant tots dos himnes, aquest sona una mica com a taverna anglesa o anglesa, digue-li, escocesa, pot ser?
2: Sí,
0: perquè normalment, vull dir que hi falten vents, que els himnes solen tenir vents i que tenen aquesta espectacularitat.
1: Et diria que també ha d'estar en major, però entenc que ho estarà, però...
2: Ho és, està en major. No està en menor com...
0: No és com els segadors.
2: No.
0: Doncs això, què és el que buscaves, Ricard?
2: Doncs posar-la una mica en solfa en aquests dies i una mica donar-li el meu toc, jo vinc del món de la música tradicional i els que em van ajudar a fer-la també doncs eren altres il·lustres músics santboians, em va ajudar a fer l'harmonia, a treure les harmonies la Navallo, que també està amb nosaltres aquí ja. Després el Cisco Cardona va gravar la guitarra, aquestes guitarres que hi ha, i després el Daniel Vinuesa, altre il·lustre santboià, va gravar-hi les percussions. I bé, una mica el que buscàvem era representar les diferents veus que també, doncs, en un equip de rugby ja, i per això doncs vam comptar amb la veu de l'Ismael Arejos, amb la meva mateixa i amb la Jordi Castany, i bé, eren unes veus que en aquell temps doncs corrien prop meu i vam poder...
1: T'ho anava a dir, perquè déu-n'hi-do quanta gent per enredar, eh?
2: Sí, vam enredar força gent, amb la promesa que mai s'ha acabat de complir, que ens farien un obsequi que mai ha arribat.
0: A
2: mi sí que em va arribar una samarreta un dia, però a tota l'altra resta d'equip no li ha arribat, així que sí.
0: Després d'aquesta estona tindrem a la presidenta, l'Aurora, així que li reclamarem de...
1: Ja li passarem el recado.
2: No és responsabilitat seva, perquè l'anterior...
0: No hi era. Escolta'm, per últim, el programa es diu Estructures d'Estat i el que busquem és saber doncs, si les icones, en aquest cas, doncs, que presentem en el programa, en aquest cas doncs, de Sant Boi, són o no són una estructura d'Estat. Tu què penses?
2: Home,
0: Sant Boiana, clar.
2: Ho ha de ser. A més, diria que si algú no ha anat mai a veure un partit de rugby, algun Sant Boià... Encara no he tingut la sort.
1: Segons Amoia, s'ha atrevit a no anar a cap...
2: S'ha atrevit a no anar mai al Valdiria Leu un diumenge a migdia. Això sí, també diria que deixin de fotre partits a les 4 de la tarda del dissabte, que és l'hora de la migdiada. Sisplau, volem els partits a les 12 del migdia els diumenges. Jo ja me n'he perdut masses per ser aquesta hora, no perquè estigui fent migdiada, sinó perquè treballo aquelles hores també. Doncs que vagin un dia al Valdiria Leu amb algú que conegui una mica com va el rugby, que vagin a veure el partit, per suposat, i que després també es quedin al tercer temps, que facin una cervesa, que tenim a Sant Boi, jo diria com un baluard de cultura esportiva i de cultura santboiana allà concentrada en uns metres, i que a vegades potser estant-hi dins no ens n'acabem de donar del potencial que tenim.
0: Doncs dit queda, Ricard, escolta'm, esperem que un dia et passis per aquí a l'estudi, en versió càrnica.
2: Sí. I tant.
0: T'enviem un petó molt gran des dels estudis de Ràdio Sant Boi, que coneixes bastant bé.
2: Sí.
0: A reveure, Ricard.
2: Una abraçada. Molt bé, moltes gràcies.
0: Adéu-siau.

0: Abans d'entrar de ple la Unió Esportiva Sant Boiana, i per aquelles persones que com nosaltres fins no fa gaire érem uns neòfits en això del rugbi, expliquem com es va inventar aquest joc.
1: Sí, si us plau, perquè aquesta amalgama d'esports, és a dir, una barreja de futbol, bàsquet, fotres hòsties com el wrestling, no l'acabo d'entendre.
0: Doncs escolta, mira, ve de lluny i no dic això de fotres garrotades, que també, sinó això de jugar a rugbi. Així que entrem a matar, com diria l'Albert Malo, i directament amb jocs i o esports dels quals podria venir el rugbi.
1: És d'agrair que vagis a barraca,
0: És una mica agosarat, però comencem amb el buzkashi, que vol dir atrapar la cabra, i ara entendreu per què. Es va originar fa segles entre els pobles nòmades túrquics i mongols de les estepes de l'Àsia Central. Sí. Va néixer com una pràctica eqüestre per entrenar la cavalleria en maniobres ràpides de combat i saqueig.
1: Val, però això què té a veure amb el rugbi i les cabres?
0: Ara veuràs, ja. El joc consisteix, atenció, a lluitar a cavall entre centenars de genets per agafar del terra el cadàver decapitat d'una cabra o d'un vedell i dur-lo fins al centre de la justícia, per puntuar això.
1: Bueno, bé, en aquest cas, la cabra no sufre, no?
0: No.
1: Perquè l'objectiu no és fer art de la seva mort. No.
0: Escolti, ves que l'art no recaigui...
1: Bona tarda, escolta, ves que l'art
0: no recaigui en un objectiu culinari, que de tant atonyinar la bestiola, la carn et queda tendra per l'estofat de diumenge.
1: Fet el comentari necessari de rigor del Genís, Ricard, salvant les distàncies, el buzkashi eren homes barallant-se per dur una cosa d'una punta a l'altra i acabant-la plantant a terra. Per tant, té sentit, però no acabo de veure-ho encara.
0: Jo tampoc, però escolta'm, si no ne vero y ben trovato. I atenció, perquè els talibans el van prohibir per immoral,
1: Clar, per aquesta gent tot el que no sigui oprimir és immoral.
0: Un altre joc del qual podria venir el rugbi és el calcio fiorentino, que no es jugava a Madrid, per allò de Florentina, saps?
1: Sí,
0: sinó que jugava a Florència al segle XVI.
1: Val. I aquest de qui anava? O sigui, de recitar la Divina Comèdia de Dante mentre et foties un bon entrecot?
0: No, potser a algun modern de Gràcia li agradaria que fos així, però
1: segurament.
0: Suposo que si escoltés de què va s'esgarrifaria i li caurien els ous Benedict al terra. No, senyor. Consisteix en 27 jugadors per banda en una plaça de sorra on estan permesos els cops de puny, colzades, puntades de peu i placatges per aconseguir ficar la pilota a la xarxa rival.
1: I m'imagino que el bon fer i l'excel·lència florentina, coneguts vulgarment com els llepafils italians, han prohibit aquest esport des de fa segles, oi?
0: Doncs no, com el buzkashi, que encara juga a l'Afganistan, per exemple. El calcio florentino, o storico, es juga encara ara, anualment, gairebé exactament igual.
1: Va, sí, esclar, o sigui, un poble capaç de posar pinya a la pizza és capaç d'això i de botar meloni, no?
0: Exacte.
1: En tens més d'aquests esports tan educatius?
0: Tinc un més, sí. El mub futbol, o futbol medieval. Aquest es jugava durant els segles XII al XVIII, durant festivitats com el dimarts de Carnaval. Res a veure amb enterrar la sardina,
1: Sembla que enterraven altres coses, no?
0: Sí, humans, m'explico. Era una variant massiva i caòtica de joc de pilota. No hi havia límit de participants, el camp podia mesurar diversos quilòmetres entre, jo què sé, un molí i l'església rival, per exemple, i l'única norma solia ser no cometre homicidi involuntari.
2: Perdona? Sí? Perdona? O sigui, com es diu que deia aquesta norma?
0: No cometre homicidi involuntari, Jaume.
2: Per tant... Homicidi involuntari permès. I quina meravella de concepte jurídic, no?
0: Bueno.
2: Això és música per les meves orelles. Us imagineu els temps de l'Ajuntament amb aquesta norma? Senyoria, jo anava cap a la pilota dels pressupostos i no sé com, el puny ha anat a parar a l'esquena d'un regidor de l'oposició i s'ha estat totalment sense voler. És una genialitat.
0: Bueno, una genialitat.
2: Com no s'ha m'ocorregut a mi?
0: Doncs, miri, no ho sé, però... Fa temps que els juguen,
1: A veure, Jaume, sisplau, per l'amor de Déu, ens tancaran l'emissora aquí.
0: Sí.
1: Però sí, l'excusa de sense voler suposo que devia colar molt. Li juro que no sé com han arribat els seus ulls a les meves mans, senyor àrbitre. Jo només volia la pilota.
0: Doncs en aquest cas, escolta'm, siguen jugando, Siguen jugando. Alguns monarques, com Eduard II o Enric VIII, el d'Anna Bolena, el van prohibir per ser massa violent. Però, atenció, diuen que tant el futbol com el rugbi sí que podrien ser una evolució d'aquest esport conegut com a futbol medieval.
1: O futbol letal, O sigui, jo veig coses, rivals, pilota, violència, però encara no el viro com arribem al rugbi actual.
0: Doncs la història més explicada succeeix al comtat de Warwick, a la ciutat de Rugby. Sí.
1: Warwick, eh?
0: Warwick.
1: Vale. Bueno, va prenent sentit, eh? El nom de l'esport, bàsicament, porta el nom de la ciutat, sí. No? És com estar boig i que et diguin si ets a Sant Boi, no? Bàsicament, relacions meravelloses que et porta la vida.
0: A mi m'agradaria menjar-me els torrons, eh, en aquesta ràdio.
1: No l'he escrit jo, aquest.
0: No. A rugby, o rugby, com li vulgueu dir, l'any 1823, un estudiant anomenat William Webb Ellis, veient que el seu equip anava perdent i fart de ser humiliat a cops de peu, va tenir una epifania. Va agafar la pilota amb les mans, va arrencar a córrer com si no hi hagués tumor o cam a través i va plantar la pilota directament a la porteria contrària.
1: William Webb Ellis, no? O que coneixem com el clàssic nen repel·lent del pati d'escola que perd, s'emprenya, agafa la pilota amb les mans i crida, la pilota és meva!
2: Què dius de nen repel·lent? Però si aquell nano era un autèntic líder de salt, home! Va veure que les regles no li afavorien i se les va saltar amb tota la barra del món per guanyar. Si aquell noi hauria d'arribar a conseller d'urbanisme com a mínim.
3: El camí de la desobediència, eh, ha estat sempre clau perquè la raça humana avanci. Aguantar 27 anys a la presó desafiant l'apartheid, com Mandela, sí. No cedir el teu seient a l'autobús, com la Rosa Parks, o negar-se a retirar un llaç groc com Quim Torra. Són els petits gestos els que fan gran la humanitat.
1: Aquest és el que més, eh? Sobretot l'últim.
0: Sí. Doncs veuràs, Genís, tot i que en William Webb Ellis té una placa commemorativa de tal efemèride a la ciutat de rugby, es veu que no van així, tampoc. De repel·lents n'hi ha un munt a la història, en William, o podríem citar-ne, no sé, un tal Adolf que t'invaeix Polònia si no el deixes pintar un quadre. Però aquí parlem més aviat de nens repel·lents de col·legis anglesos.
1: Si el rugby ve de la ciutat de rugby, els anglesos repel·lents amb uniforme devien venir de la ciutat de Bulling.
0: Una mica més al nord, de Cambridge. L'any 1864, després de llargues discussions entre aquests i els de la ciutat de rugby, finalment es produeix una escissió. Parteixen peres, els favorables del futbol i els que preferien fer servir les mans i neix oficialment el rugby.
1: Història, hòsties i rebel·lia i una mica de farsa anglesa i tot això a les 5 i mig i poc de la tarda, sí. A l'hora del té. Tot el que es demana en un dimecres

0: Ara ens acompanya a l'estudi algú que, bé, ocupa pràcticament tot l'estudi i mira que és gran, vosaltres sí. No ho veieu, però estic una mica arraconat contra el vidre.
1: Va, tenim l'honor i el terror absolut també d'entrevistar a Guifré, l'esquinçatràquies Puig, el carismàtic davanter de la Santboiana de 135 quilos, pur múscul, ossos amples i autor del poemari de moda Sang, Fang i Pronoms Febles, una antologia de fractures i de decasíl·labs. Benvinguts, Guifré.
0: Bona tarda. Permeteu-me una petita correcció abans de començar, Víctor. Sí. Has dit terror amb una E excessivament oberta.
1: Vaja.
0: És una E tancada, amic meu, La precisió fonètica és com un placatge. Si no vas a l'arrel, fas el ridícul, estés a la gespa.
1: Ho tindré en compte. Gràcies per no arrencar-me el cap. Gràcies. Parlem del llibre, Guifré. Com es combina la brutalitat del rugby amb una precisió d'escandir perfectament el vers sense perdre el ritme del joc?
0: Brutalitat? Us equivoqueu. La violència és patrimoni dels incultes. Jo practico la contundència pedagògica. El rugby és un llenç, sí. I el meu cos és el pinzell. El meu cos, no una part concreta. No. Quan un rival entra a la meva zona, l'agafo per la cintura, l'aixeco 2 metres, l'estampo contra el terra i durant el subtil cruixí de les seves costelles flotants, li recito Joan Vinyoli a cau d'orella.
1: Caram, és a dir, que l'envies a traumatologia, però amb l'ànima enriquida.
0: Exacte, d'aquesta praxi tan noble neix aquest llibre. Ah. No és un llibre escrit en un despatx. No. Són transcripcions literals de les meves interaccions amb la línia defensiva rival.
1: O sigui que adaptes el repertori poètic al tipus d'agressió física.
0: Jo l'anomeno dialèctica del contacte. Cada tipus de fractura demana un poeta diferent. Seria una aberració filològica no fer-ho. Si faig un placatge al coll a un extrem de 80 quilos, que és ràpid però fràgil, li recito Clementina Herderiu. Una lírica suau i endreçada que perdi la consciència amb delicadesa. Però contra un pilar de 120 quilos, allà necessitem un dramatisme de Salvador Espriu.
1: Bé, interessant. Què va recitar en el famós partit de Copa on vas deixar 3 jugadors estirats al terra, Guifré?
0: Allò va ser una inspiració divina. És a la pàgina 43.
1: Sí.
0: Vaig enganxar al mig de la melé a l'aire i mentre l'esclafava de cap contra la gespa, li vaig recitar Maria Mercè Marçal a la galta. Sí. A l'atzar agraeixo 3 dons. Primera costella, haver nascut dona... I m'he encreuat a fer punyetes de classe baixa i nació oprimida. I rematada amb el genoll a la melsa. Va ser tan poètic que l'agrada va fer un silenci molt respectuós.
1: Sí, perquè devia ser una interpretació literalment trencadora.
0: L'àrbitre espantat es va apropar per treure'm la targeta vermella i me'l vaig mirar fixament i li vaig dir: m'expulses per joc perillós o perquè consideres que el to del meu recital ha estat excessivament agressiu per al receptor? No va saber què dir, va marxar plorant amb síndrome d'Estendal.
1: Esclar, és que ha aclaparat davant de tanta cultura, oi, Guifré? Però també veig que aquí al llibre també hi ha poesia visual.
0: En efecte, ho has vist bé. És la meva obra mestra, és un homenatge a Joan Brossa. Vaig crear un caligrama en forma de barretina fet exclusivament amb les marques dels meus tacs d'alumini sobre l'esquena d'un davanter del Cisneros, Si us hi fixeu bé, els hematomes rimen en assonant.
1: Doncs ja sabeu, Sang, Fang i Pronoms Febles, una antologia de fractures i decasíl·labs ja a totes les llibreries i als centres de rehabilitació. Ideal per regalar qui confon un trencament de lligaments amb una pausa dramàtica.
0: Llegiu poesia, companys, i com deia Miquel Martí Pol, tot està per fer i tot és possible. Sobretot, luxar-vos una espatlla si no doneu pas a la publicitat. Ara mateix perquè tinc un nyor del cul i no em refereixo a cap espanyol, sinó a un tros de merda tan gros que un cop m'acabi m'hauran de posar grapes.
1: Adéu, Guifré. Gràcies, Daniel. Posa la publi que m'està mirant les cervicals fixament, sisplau.
2: Un divorci contenciós? Un litigi per límits de la finques? A la justícia ordinària, això vol dir anys d'espera. Al bufet d'advocats Valdir i Aleu som especialistes en dret civil, dret penal i miler tancada.
3: Crouch, Vincent!
2: Oblidis de buscar acords amistosos. Els nostres procuradors no tenen màsters en mediació. Tenen orelles de coliflor i colls de la mida d'un tronc. Resolem els seus pleits al fang, a base de contusions legals.
4: Tinc un burofax de l'agència tributària.
2: L'estat li envia una notificació d'embargament.
3: Hop!
2: No cal que s'amoïni, senyora. El nostre saltador de la segona línia l'interceptarà a l'aire en un atuig impecable abans que toqui el terra. Si no hi ha notificació, no hi ha embargament.
4: El meu gendre volia impugnar el testament per quedar-se a la Torre de Puigcerdà. En ple judici, el nostre pilar dret li va fer un hand-off a la laringe. Va esquivar tots els gutzils i va plantar l'herència directament a la taula del jutge. 5 punts i la masia al meu nom. Són un equip de professionals excel·lent.
2: Així és, senyora Rosa. El bufet d'advocats Valdir i Aleu, jurisprudència sota pals. Si el fiscal intenta una jugada bruta, no pensem un recurs d'empara. Obrim una línia, passem l'expedient cap enrere i fem un assaig a la banda abans que arribin els Mossos. Honoraris facturats íntegrament amb barrets de cervesa al tercer temps. Les costes judicials es paguen amb sang. El bufet d'advocats Valdir i Aleu no es fa responsable de la pèrdua de peces dentals de la part contrària. Bufet d'advocats Valdir i Aleu. Guanyem els judicis per força bruta, però sempre amb respecte a l'àrbitre.
1: Ara ja sí, entrem de ple a la Unió Esportiva Sant Boianà. Tenim amb nosaltres aquesta tarda el ple de comptar amb la presidenta de la Unió Esportiva Sant Boianà, l'Aurora Bravo. Bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
1: I per explicar-nos tot de coses d'aquesta institució que porta segurament a la sang, qui va ser jugador, entrenador i president, entre moltíssimes altres coses, en Josep Lluís Sirvent. Bona tarda, Josep Lluís. Com
6: bona
1: estàs?
6: Tarda.
1: Tot bé?
6: Bueno, jo acostumo a contestar quasi bé, perquè a una certa edat no vull guanyar ningú.
1: Va, segurament, doncs, 105 anys d'història no els podem encabir en aquests 20 minuts i escaig d'entrevista, però ho intentarem, ho intentarem. Evidentment, cadascú, vull dir que vosaltres dos, podeu agafar el micro i parlar quan vulgueu. Jo i el meu company Víctor
7: anem tirant les preguntes,
1: anem fent preguntes. Algunes sé que potser van més dirigides, però bé, comencem pel principi i comencem per en Valdir i Aleu, que era un veterinari de Sant Boi. És a dir, com un veterinari acaba fundant la Sant Boiana, el primer equip de Catalunya, de tot l'estat, de rugbi?
6: Bé, en realitat era membre d'una nissaga de veterinaris. Hem de situar-nos des del punt de vista social amb els primers anys del segle XX, sí. I veureu que al Baix Llobregat hi havia masies i s'utilitzaven molt els animals per llaurar els camps. És a dir, hi havia una gran quantitat de feina per un veterinari. Sí. I que se sàpiga, era, em sembla, que la tercera o quarta generació de veterinaris de la vila. Era un senyor que era un benestant de la ciutat i va anar a perllongar els estudis de veterinària a la Universitat de Tolosa de Llenguadoc. I allà, estem parlant sobre l'any 1920, allà en aquest ambient universitari es feia tota mena d'esports i ell va practicar, tot i que era un senyor que media 1,56.
1: No era gaire alt.
6: No, era més aviat, era molt baix. Més aviat era molt baix.
7: Era alçada de mitjana, això.
6: Però era la mitjana de l'època, vull dir... Doncs aquest senyor, Valdir i Aleu, va practicar tota mena d'esports, entre ells el rugbi, no? I quan va tornar a Sant Boi, es va juntar amb els companys de la tertúlia del Bar Noé, que era un bar que hi havia baix al poble de la plaça de l'Ajuntament, i els deia...
1: Estava situat on hi ha ara la farmàcia, potser?
6: No, on hi havia el Bar Pirret i ara hi ha una sucursal de la Caixa.
1: Bueno, crec que ja no, eh? Crec que ja no hi ha. Faran l'enèsim forn...
6: Sí, és el que faltava a Sant Boi.
5: Sembla que no hi ha gaire.
7: Faltarà alguna franquícia.
5: És bona idea.
6: Sí. Doncs bé, llavors aquest senyor els va explicar totes les virtuts. Sant Boi era un poble llavors d'uns 10.000 habitants, aproximadament. Aquest senyor que els havia explicat que era el rugby, va haver una coincidència, i era que la primavera de 1920 hi havia dos equips francesos, l'USAP de Perpinyà i el Narbona, que estaven fent una gira per allà on podien i van vindre a Barcelona per fer partits d'exhibició entre ells de rugbi, per recollir diners pels orfes i els ferits de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial. Exacte, que havia acabat feia un any i mig o dos, no? Llavors va dir anem a veure-ho perquè veureu el que us he explicat. I van anar a Can Ràbia, o sigui, al camp de l'Espanyol, i es va omplir el camp de l'Espanyol, es va omplir de personal, i van sortir tan entusiasmats que en Valdir i Aleu el dia següent va fer una carta que la tenim documentada al club, amb la que va posar aquesta carta als mitjans de comunicació, als diaris, dient: vull muntar un club per jugar a rugby. Tota aquella persona que li agradi o vulgui afegir-s'hi, que m'ho faci arribar i entre tots ho farem.
1: I aquí entra en Michel Reynard.
6: Aquí entra Michel Reynard Buixerenc. Era el president d'un club, però no com a club esportiu, sinó justament per un grup social que es deia Patrí, que el formaven tota una sèrie de gent francesos que estaven treballant a Barcelona.
1: Que eren uns expats francesos, diguem-ne.
6: Penseu una altra vegada amb la vida social. S'estava construint el metro de Barcelona, que es va posar en servei l'any 1929. I justament Michel Reynard Buixerenc era enginyer d'una empresa elèctrica, a més una casualitat de la vida, que és la que després a posteriori va ser l'empresa en la que vaig treballar jo també com a enginyer.
1: Encara li haurem d'agrair coses als francesos, eh?
6: Sí. I llavors aquest club tenia de més fama de que era el que avui en dia diríem un think tank. Era una època molt confusa, hi havia uns que eren prou alemanys, altres que eren prou anglòfils, etc. I els titlaven d'espies, aquest club Patrí, no? Però en realitat van motivar la creació de molt esport dintre la ciutat i molt associacionisme. Llavors Michel Reynard es va posar en contacte amb una altra carta que també tenim documentada al club i li va dir: busca'm al camp de l'Espanyol, que en coneix tothom, i ens posem d'acord i jo t'ajudaré. I així es va crear la Unió Esportiva Santboiana. Un club esportiu de joc col·lectiu no serviria per res si no tinguessis un altre club que tu s'ho t'ho posés.
1: Per competir, no?
6: Evidentment. I llavors la pregunta que no fa mai ningú...
1: És qui era l'altre, no?
6: És qui era l'altre.
1: Bueno, això... Hi ha moltes parelles que la fan, aquesta pregunta. Qui era l'altre?
6: Sí, passa com amb les parelles, s'ha d'investigar. I l'altre era el Club Natació Barcelona. El Club Natació Barcelona era un club poliesportiu, que la seva base era la natació i el waterpolo, però la seva...
1: Aquests també tenen bones esquenes, eh?
6: Tenia moltes seccions. I, a més, per què? Doncs molt senzill, perquè el camp de l'Espanyol, amb aquell partit d'exhibició que he parlat, estava ple, i no va haver solament els 8 o 9 de Sant Boi que els hi va agradar. Hi va haver molta gent que també li va agradar. I pocs mesos després...
1: Allò va fer anar a bullir l'olla.
6: Exacte. El dia 4 de juliol de 1921 es va fundar la Unió Esportiva Santboiana. Al poc temps, molt poc temps després, i ja acabo amb aquest punt històric, apoyant-se amb una persona que també coneixia molt, a Michel Reynard, perquè jo tinc una sospita no demostrada de que l'havia contractat ell per fer les obres del metro, que era el baró de Güell. Baró de Güell era un prohome que, a part d'ajudar a construir la Sagrada Família, potenciava molt la cultura i els esports en particular. I va ser el que va oferir la primer trofeig, la primera copa, que va ser la Copa Real Sociedad Carreras de Caballos, perquè aquest senyor, de més d'altres moltes coses, era el president de l'Associació de Carreres de Caballos, que es va jugar entre la Santboiana i el Club Natació Barcelona a l'hipòdrom que no existeix de la Zona Franca, que era un camp amb herba, i aquesta copa és la copa més valuosa i més antiga que tenim a la Santboiana. L'esport és cultura, no hi ha cap dubte de que és cultura, perquè té una relació amb la societat i amb el seu desenvolupament de la societat. I va lligat sempre a totes les fites de la societat, en quant a avenços, en quant a novetats, en quant a modernització. Els nostres jugadors dels anys 20, hi havia un que vas començar amb 14 anys, el senyor Comas, en pau descansi, que és un senyor que deia: és aquell senyor que va corrent a treballar i es dutxa. Perquè tota aquella persona que feia esport als anys 20 tenia el concepte de l'higienisme.
1: Cosa que està faltant allà, ara, una vegada.
6: En fi, i després tenim la immensa felicitat de que amb els anys, una altra forma de modernitat com a club és que actualment tenim una presidenta, una dona de presidenta d'un club,
1: primera dona presidenta,
6: que tradicionalment havia sigut molt masclista.
5: Primera dona electa.
6: Bueno, no, en realitat a Espanya hi havia hagut una altra dona presidenta, eh?
1: No, però de la nostra entitat.
6: Però la nostra entitat ha estat...
1: Després anirem per això. Sí, perquè jugava a l'hipòdrom, però la Santboiana com a tal, els inicis a l'hora de jugar, perquè sé que, evidentment, a la muntanyeta no era...
6: No, hem tingut tres camps de rugby. El primer camp de rugby és el que diem el camp del riu.
1: Sí.
6: Estàvem en una zona que la gent que ha conegut els geganters de Sant Boi, recordeu que hi havia una entitat que feia gegants, doncs, on assajaven, que és a sota del pont, de, entre el pont del tren,
1: sí,
6: i el pont de la carretera, si us hi fixeu quan passeu, al marge esquerre del riu, és a dir, mirant cap a Sant Joan d'Espí, uh-huh, veureu que hi ha una esplanada sorrosa,
1: sí,
6: de Sauló. Doncs allà és on està ubicat el primer, camp, que va ser un camp llogat amb un pagès de Sant Joan d'Espí, uh-huh, perquè allò era terme municipal de Sant Joan d'Espí.
1: Sí.
6: I per poder anar a veure els partits de rugby, els jugadors, aviam, cada setmana muntaven una passarel·la del riu perquè la gent passés, i quan anava al partit la desmuntaven.
1: No feien pagar la barca, eh?
6: Que i havia... a casa del senyor Massoni guardaven, sí, aquella passarel·la desmuntada.
5: Ostres, ostres, tu, que això és una peça de museu, eh?
6: Aquest va ser el primer camp. Quan, sí, va acabar la guerra, el pagès es va negar a rellogar el camp de nou. Acabada la guerra...
1: I després va estar la caserna, no?
6: Llavors es va... entre llogar i comprar, amb la gran ajuda econòmica d'en Valdira i Aleu novament, uh-huh, perquè era un senyor benestant i tenia, disposava, sí, es va comprar una part i es va llogar una altra on hi ara la caserna militar. Quan ja es tenia el camp amb herba, amb una pista de cendra, que era l'època, no hi havia el tartan, uh-huh, ni les estructures noves, i a més un vestidor, un túnel per entrar dintre el camp per no trepitjar la pista d'atletisme. Clar, i una, sí, cosa moderna, per l'any 46, uh-huh, o aproximadament, van vindre els militars que manaven una mica en aquella època.
5: Es veu que sí.
6: I van, sí, dir, i van dir, aquí volem un camp, fora aquesta, ah, gent.
1: Expropiese.
5: Expropiese, eh?
6: Expropiese, justament. Uh-huh. Vam tindre la sort de que aquí a Sant Boi hi havia una persona... que era el tinent coronel Torrents, que era una persona que, tot i que era militar, etcètera, però tenia fama dintre de Sant Boi, que ajudava molt a la gent de Sant Boi perquè diguessin, escolti, a veure si em poden enviar al quartel de no sé on. Era una persona que estava molt abocada a Sant Boi.
5: Una persona amb cert poder, per digui on vivia aquest home.
6: Al Museu de Can Barraquer.
5: Mira, veus? Només allà.
8: Doncs ell va intercedir i ajudar.
6: Aquest va intercedir, va fer de home bo. El president en aquella època era aquest senyor Salvador Comas, que corria i es dutxava, perquè ja era un senyor gran, i pobre home, tenia dificultats per parlar en castellà, perquè parlava castellà molt malament, i va tindre que negociar amb l'exèrcit, i gràcies a aquest senyor es va aconseguir un pacte, va ser molt avantatjós per la Samoiana, que es va permutar aquest terreny on hi ha ara l'actual parc mòbil militar, sí, pel terreny que estem actualment. I fem un salt ja en aquest camp. Va haver un moment que havien tres camps a Espanya únicament per jugar a rugbi. El resta d'Espanya jugaven camps de futbol. Un era el central de la Universitària de Madrid, l'altre era la Fuixarda de Barcelona i l'altre el camp de Sant Boi, que estaven tots tres homologats per la Federació Internacional. Passant els anys, arribem al 50 aniversari i fent un gran esforç econòmic i tota la mandanga, bueno, les històries. Sempre han tingut un problema que ens corroborarà la presidenta. O sigui, jo m'estic llegint totes les actes del club,
5: la pasta,
6: i
5: no?
6: Cada setmana diu el mateix, com que no podem pagar, pagarem només aquesta factura, i això és una constant a cada, i això ha estat sempre, sí, eh? Mm-hmm. Som especialistes en administrar el poc que tenim.
8: Dureu-me un segon perquè tenim una trucada, sí?
9: Hola.
8: Bona tarda, Jordi Rovirosa.
9: Aquest sóc jo.
8: Aquest ets tu.
9: Sí.
8: Bé, tenim aquí en Josep Lluís Sirvent i la presidenta de la Unió Esportiva de Sant Boiana, l'Aurora Bravo. Com estàs, fantàstic, primer de tot?
9: Fantàstic, bé, estic molt bé. Ho estava escoltant, aviam, la història de la Sant Boiana jo la conec, perquè l'he llegida, el Josep Lluís me l'ha explicada, però sentir-lo és un goig, és un goig,
8: sí, sí.
9: És com reviure, és que és increïble. A més, ho deu fer sense punts.
8: No, és que és, i
9: sentir el cognom Masson i tot plegat, o sigui, fantàstic. Ho he estat escoltant amb molta atenció i m'ha encantat.
8: Escolta'm, Jordi, jo t'he sentit dir, i deixa'm també que et digui que em va sorprendre, que el teu esportista favorit de tots els temps és Albert Malo.
9: És veritat, això ho he dit a tot arreu, allà on m'han entrevistat, que ara em fan entrevistes a tort i a dret, jo sempre dic que és l'Albert Malo. Jo tinc la imatge de fer un partit a Sant Boi, al Valdir i a Leu, i veure un jugador amb el cabell a cap d'estopes, no?, amb el cabell vermell, aplegar tots els seus companys i dir-los en català, nois, que som el Sant Boi, com dient... què hem de fer? Som el Sant Boi.
8: Sí,
9: i això és fabulós, això és fabulós. Jo he tingut la sort de conèixer i i fer relació amb molta gent, no?, de molts esports diferents, amb, no sé, amb Magic Johnson, amb Sabonis, amb jo que sé, moltíssima gent d'aquí. Però jo no he conegut cap esportista com l'Albert Maló, i això és el que jo he dit sempre en veu alta.
8: De fet, ara que comentava jugadors de bàsquet, se't reconeix segurament més per haver narrat partits de bàsquet que no pas de rugbi, però tu vas narrar els primers partits televisats de rugbi a l'Assembleiana.
9: Sí, sí, sí.
8: I em sembla que tenies un ajudant de luxe.
9: Sí, sí. Bé, perquè, home, jo era l'únic dels poquets que em sabia el reglament.
8: Uh-huh.
9: I no a fons. Bé, el rugbi és un esport difícil, eh? És un esport difícil.
8: Sí.
9: Jo vaig llegir una vegada en un diari francès, a l'Equip, que quan l'àrbitre assenyalava una cosa, els jugadors estaven a la melé, la majoria de jugadors que hi havia a la melé, els davanters, no sabien que havia xiulat. Jo vaig pensar, ostres, que bé, i a mi em passa exactament el mateix. Doncs hi havia, va haver-hi un partit, això al principi de tot, estem parlant de l'any 87, segurament, crec, bé, que fèiem un partit, un Barcelona-València, ai, un Santboiana-València, i aleshores, doncs bé, vaig anar cap al Valdivieleu i va caure un xàfec. Era un xàfec com el d'ahir, que vam tenir per aquí al Vallès i tot això,
8: sí, que
9: doncs idèntic. Bé, i continuava plovent. Total, que no vam poder posar la posició de comentaristes a lloc. I quan arriben, diuen, Jordi, hauràs de comentar el partit des de la cabina del camió de la mòbil. Seria al costat del volant.
8: És fora.
9: I dic, però clar, i continuava plovent. Tu imagina't allà 30 canàpies, amb el fang, sense veure's els núvols, i què faig jo? I aleshores el Josep Lluís Sirvent es va posar al meu costat i m'ho va apuntar tot. És a dir, vaig quedar... La gent que li agradava el rugby l'endemà, hòstia, Jordi, com controlaves? Dic, home, i
8: tant. És un gran professional, en Jordi.
9: Va ser espectacular, perquè, clar, els jugadors de la Santboiana jo crec que els coneixia pel moviment, només, no? Però totes les accions... Tot, va ser fantàstic. A més, va guanyar la Santboiana... fàcilment, però clar, jo això ho recordaré sempre, i amb algun llibre que heu escrit, doncs ho he esmentat, i després amb el Josep Lluís sempre he tingut una gran relació. Quan hi va haver el centenari, que vam fer un vídeo llarguet pel TN, doncs ell era el fil conductor. Clar, és que jo crec que és un personatge absolutament insubstituïble, no? És per mi és un veritable humanot de l'esport, i no només en Bullà, sinó en català.
8: Sí, per aquí.
7: Escolta'm, hola, sóc el Víctor, Jordi, què tal? Nosaltres tenim entès que les retransmissions televisives van canviar una mica la forma de jugar al rugby. Se l'havia de fer com més amable a l'espectador?
9: Jo això, almenys per les que fa a TV3, no ho tinc palès en absolut. És a dir, el rugby sempre ha estat un esport honest.
8: Mm-hmm.
9: És un esport honest. Això pot passar amb el futbol, en què els jugadors fan teatre.
8: Sí.
9: Això pot passar amb el bàsquet, que es demanen temps morts de manera incontrolada, però amb el rugby, en què si un jugador cau lesionat, continua el joc i entra el fisioterapeuta o el metge, aviam què passa, i si no és greu, continua. Des del meu punt de vista, clar, jo parlo sobretot de rugby català. És veritat que he fet partits de la USAP, però si fa o no fa seria el mateix. Jo crec que, diguem-ne, l'esperit del rugby permet no fer canvis excessius amb la filosofia perquè sigui atractiu per a l'espectador. Pensa una cosa, jo crec que és l'únic esport del món en què hi ha gent que mira un partit i es queda clavat a la cadira sense tenir ni idea del reglament.
7: Això és cert, perquè a mi, jo he de reconèixer que sóc poc aficionat al rugby, a mi em passa, eh? Si enganxo un partit de rugby, més igual que jugui, que em quedo allà una bona estona, eh?
9: Una bona estona, i bé, vas a Sant Boi, però va dir-hi a l'Eu, però recordo quan érem petits nosaltres, i es feia els Cinc Nacions, aleshores Cinc Nacions, per la televisió. Tenia unes audiències espaterrants. I bé, perquè el rugby és diferent, el rugby és un joc diferent.
7: Potser és el que tu dius, que la clau és que és honest amb la gent que el
9: gaudeix. Absolutament.
8: Els tinc aquí davant i estan molt callats, home, jo crec que...
6: Home, és que davant del mestre de la paraula, perquè... Jo és que abans fora de micro he explicat exactament el mateix que has dit tu sobre aquell partit de València.
8: Dono fe,
6: I llavors explicava que sembla mentida que jo només et anava fent apunts i deia l'àrbitre 10 metres més per parlar.
9: Sí.
6: I tu li posaves l'adorno de l'èmfasi de la paraula i noi, allò sonava com si ho haguéssim fet tota la vida.
9: Sí, és veritat. Me'n recordaré absolutament sempre d'això. Va ser fantàstic. Home, he de dir que he fet un munt de partits a Sant Boi. Jo crec que el 95% els ha guanyat la Santboiana.
6: Sí, sí, sí. Però, a més, home, sempre hem dit que amb el Jordi teníem més sort.
9: és veritat.
6: També has fet l'USAP de Perpinyà, també vas fer, em va agradar molt una vegada que vas fer el joc a 13, o dit,
9: sí, el 13,
6: rugby
9: sí.
6: A 13, que vas fer el teu esment dient, sí, això és rugby, però a mi m'agrada més el 15.
9: Bé, home, a mi el 13 no em desagrada, perquè
6: no, no, molta, i tant.
9: És molt antic, també, té molta tradició, sí, sí. Però, clar, aviam, les melés. Clar, vull dir, no existeix la melé al 13. En canvi, home, la melé, i això el Josep Lluís, que ha estat allà al mig com el dijous, ho sabrà, la melé és un tipus de jugada que és fascinant.
6: Mira, a l'època que jo jugava hi havia molt més treball del delanter per guanyar pilotes a la melé, amb el sentit de que es podia talonar. Avui en dia, també, l'experiència d'un primera línia fa de que guanyis una melé espitxant més, espitxant menys, i per tant té una importància bàrbara. I m'afegeixo la frase que has dit abans, que ja te l'havies sentit, de que quan l'àrbitre pita una falta el delanter no sap el que ha pitat, i m'afegeixo perquè realment allà sota és un món que,
9: clar,
6: només,
9: clar,
6: que només tens la satisfacció que quan has guanyat una pilota els amics de la línia de tres quarts fan marca, i tu ho gaudeixes com si l'hagués fet tu.
9: Clar.
8: Jordi Rovirosa, et deixem ja estar. Moltíssimes gràcies per atendre la nostra
9: trucada. Al contrari, per mi és un goig. Tinc l'honor que la presidenta, l'Aurora...
10: Hola, Jordi. Et volia dir adéu abans que marxessis i dir-te les gràcies per ser-hi, com sempre.
9: Ja t'ho dic jo, al contrari. Doncs tinc l'honor de tenir la insígnia de plata del club, i això és una cosa que per mi és d'una importància cabdal, perquè la Santboiana és un club diferent. I aleshores jo sempre he dit, jo sóc de la Santboiana. I què voleu que us digui? I anava al camp del Barça i dic, home, jo sóc barcelonista també, però en rugby prefereixo que guanyi la Santboiana. Què voleu que us digui?
8: Aquí som d'aquest parer també, eh?
9: Sí, clar. Dic, escolta'm, el Barça... Sí, que es dediqui al futbol, que està molt bé, que a mi m'agrada molt el futbol, però el rugby deixem a la Santboiana.
8: Moltíssimes gràcies, Jordi.
7: Moltes gràcies.
9: Al contrari, gràcies a tots.
6: Una abraçada gran, Jordi.
9: Adéu.
8: Bé, doncs, volíem parlar també amb l'Aurora, com molt poquet. Com a idea de mandat, jo entenc que deus tenir clar que l'escola, les categories inferiors, són una cosa cabdal dintre de la Unió Esportiva Santboiana. És així.
10: És així. I, bueno, hola, bona tarda.
8: Hola, què tal? Nou.
10: Com bé has dit, l'escola i la formació és la base de la Santboiana. Uh-huh. Per sort, nosaltres, el que és l'escola, en tenim una quantitat de nens bastant maco, i això va fer que la formació vagi endavant. De fet, aquest any s'està veient que, bueno, hem jugat el primer partit, no? Hi ha gent que va començar d'escola i que avui dia està jugant al primer equip. Sí. Mm-hmm. Cosa que últimament no és fàcil. Mm-hmm. Antigament, com deia el Josep Lluís, es jugava d'una altra forma, d'una altra manera, i eren els de casa el que jugaven al primer equip. Arribar no era tan difícil. Avui dia no és fàcil, però bueno, ahí estem, i treballant, jo crec que arribarem.
8: Té a veure amb un canvi de direcció a la banqueta, o és una aposta ferma del club?
10: Bueno, quan nosaltres vam entrar era una aposta, també, perquè com t'he dit abans, o sigui, el que és l'escola, la formació, nosaltres ho tenim força gent. El que passa que, bueno, que també depèn dels entrenadors i de com es planteja l'equip. Uh-huh. Aleshores, aquest any sí, cert és que hem fet un canvi d'entrenador, i bueno, les persones que han pujat aquest any, també és cert que és una bona fornada, que diuen, no? I que ja s'esperava.
6: Home, els tres han sigut internacionals de les categories inferiors i han sigut seleccionats per la catalana i tenen un futur esplèndid. I van fer un debut, des del punt de vista tècnic, van fer un debut espectacular.
8: Portes 5 anys ara mateix, sí. Et queda un...
10: En queda un i pico.

0: un club que té, doncs, una massa social molt àmplia i amb un sentiment de pertinença molt gran.
1: Molt gran. Això és molt difícil, però bueno, intentem, jo crec que al igual que jo, tots els presidents han intentat fer el millor que han pogut pel seu club. Pensa que, com hem dit abans, tots els que estem allà ens estimem molt al club. Mm-hmm. Aleshores, això que t'estimes ho fas de forma altruista totalment, però a més dedicant-li molt de temps, moltes hores, i si no és treballant és pensant a veure com i de quina forma ho puc fer. Evidentment no sempre plou a gust de tothom, però bueno, ahir estem i
2: lluitant, no?
1: I lluitant, sí, però
3: i tenim, contenta, i tenim un problema organitzatiu que nosaltres no tenim la culpa però el patim, que és l'organització de l'esport a nivell de l'estat espanyol en quant a rugbi. Espanya és un dels dos únics països d'Europa que l'esport en general depèn del govern, és a dir, del Consejo Superior de Deportes. Tots els més països d'Europa, l'esport en general i el rugbi en particular, la federació és una entitat privada.
2: Ah, d'acord.
3: I al ser una entitat privada pot gestionar la seva competició, pot buscar sponsors, pot fer un bon contracte, pot fer una televisió, i posaré un exemple tancat molt senzill. França. Al moment, l'any 91, quan vas començar a l'esport, el rugbi, a poder considerar-se com a professional, sí, doncs a partir d'aquest moment el rugbi es va estarotar. Tot el rugbi de tot el món. A països com Anglaterra va haver un senyor, en Rupert Murdoch, un prohome d'Austràlia hiperric, l'amo de Sky Sports, etc.,
2: sí, sí, sí,
3: que va posar molta pasta i va muntar una lliga anglesa pagant quasi com el futbol, i es van portar tots els bons jugadors de tota Europa.
2: Cap allà.
3: I cada país va tindre que buscar-se la vida. I França, que és l'exemple que anava a posar, degut a que la Federació Francesa de Rugby és un ens privat, uh-huh, va poder negociar un esponsoratge amb Canal Plus França, que és la televisió, uh-huh, i aquest Canal Plus els hi dona, amb la seva possibilitat de vendre la imatge del torneig de les Sis Nacions, que té molta més sortida que el que podem fer aquí a Espanya, gràcies a això van baixar el número de jugadors a top 14, top 14 són els 14 millors, i llavors així funcionen. Nosaltres, en aquest moment, la Federació Espanyola s'ha tret de la màniga fa dos anys una cosa que li diuen els Iberians de Valladolid, que és un equip professional, que és com una mena de segon equip de la selecció espanyola, sí, que com que el rugby espanyol, la Federació Espanyola, controla la competició, ara el mes que ve ens pararan el mes de novembre tres setmanes la competició, perquè els Iberians juguin a no sé on i perquè la selecció espanyola jugui no sé quina patxada.
2: Són les Spice Girls del rugby.
3: No, i una mica el que està passant amb el futbol també, eh? Per això nosaltres portem molts anys i tenim gent dintre del club que ja ha perdut moltes hores i que està perdent, uh-huh, moltes hores actualment, un vicepresident del club, amb intentar organitzar una associació de clubs per intentar buscar un sponsor que ens alliberi
2: i a veure si entra tot empanyent
3: d'aquest,
2: no?,
3: problema econòmic que tenim per subsistir, perquè pensem que jugar a Divisió d'Honor, el primer equip, sub-23 i les noies que juguen Divisió d'Honor, uh-huh, les noies aquest any no tindran més que un partit a Catalunya. Aniran a jugar a Andalusia, aniran a jugar tres vegades
2: perquè,
3: al
2: mira,
3: País
2: ara
3: Bas,
2: que dius això de les noies, Aurora, com...
3: I els nois el mismo.
2: Com està el tema? Perquè hem parlat molt ara aquí de les categories masculines i tot plegat, però clar, Sant Boianà també
1: té... Jo crec que, bueno, com sabeu, va haver una sèrie de problemes i actualment ha sortit la sentència, però sembla ser que ha sigut recorreguda, uh-huh, i encara no sabem si acabarem la lliga amb els que hem començat o serem, ostres, un equip més o dos més. Uh-huh. Dir, així estem. De totes formes, les noies sí que comença d'aquí dues setmanes,
2: sí,
1: i en principi nosaltres tenim equip per tirar endavant, però és molt difícil.
2: Ostres,
1: és difícil, no és fàcil el
3: tema. Per rematar el tema, sí, aquest problema amb les noies ha vingut perquè el Barça de rugby femení, uh-huh, que no el suporta el Futbol Club Barcelona,
2: sí, doncs, estan els veterans de...
3: l'ha mantingut l'associació de veterans del Barça, uh-huh, que és la que s'ha buscat el sponsor o mini sponsor per les noies, etc. Parlant el que deia Aurora sobre la dificultat, ve la Federació Espanyola de Rugby, que depèn del Consejo Superior, sí, que li demanda una sèrie d'estàndards pensant sempre en el futbol, uh-huh, i li diu, perquè un equip jugui a divisió, el Barça va i guanya la divisió d'honor B i pot pujar a divisió d'honor A femenina, no? Perfecte. Però ve la federació i diu: teniu l'obligació de tindre un segon equip i un juvenil.

0: el no poder muntar-ho, les descalifiquen i surten del...
1: I de fet ja és difícil fer-ho al futbol, que en teoria és l'esport rei aquí, doncs
0: llavors es presenta el següent problema. Resulta que l'equip que havia quedat segon era el Buc i el tercer el Pozuelo de l'Arcón. I llavors la federació, sense encomanar-se ni al Déu ni al Diable,
1: amb ells mateixos,
0: diu que facin un partit entre ells i el que guanyi que pugi, el que perdi que es quedi. Automàticament cada un dels clubs ha fet la seva demanda i en aquest moment s'ha presentat el Buc, em sembla que és el Buc, que ha fet una demanda a través de la justícia ordinària. I llavors, clar, que aquí el que segur que tindran que fer és admetre tots dos i tenen una lliga amb un equip més. Que per nosaltres... Sí, sí. Si l'equip més és el Buc, mira, és un viatge menys.
2: És un viatge menys. Anava a dir que si és el Buc, ai, ho tenim
3: això,
2: al costat.
3: Això, doncs, esperem a veure com acaba aterrant ja a Sant Boi, ja, per anar acabant a Sant Boi, a la Sant Boiana. De vegades s'ha assenyalat que el rugby a Sant Boi té una identitat forta, té una identitat cohesionada, i que des de fora doncs, es podria percebre com un entorn tancat, inaccessible, eh? Compartiu aquesta sensació? Considereu que és un prejudici infundat?
0: Si em permets contestar-ho, perquè jo... Sí,
3: ràpidament,
0: és
3: que
0: la batalla antiga que meva.
3: Que hem de marxar, sí, sí, eh?
0: Ens tillaven, sempre ens han tillat d'endogàmics.
3: Ah, sí, sí.
0: La raó és perquè els inicis del rugby, quan he explicat al principi de la història, Sant Boi tenia 2.000 habitants i eren els cosins que portaven els cosins que jugaven amb els cosins. Amb qui havien de jugar?
3: Amb els cosins.
0: Amb la família. Una demostració que avui ja no és així és que ja fa 4 o 5 anys bons jugadors d'equips catalans volen vindre a jugar a la Sant Boiana perquè juguen a nivell i que demostren que no som endogàmics.
3: No, endogàmics no, però sí que és cert que és una cosa que s'escolta. Sí, és que són molt sectaris.
1: I de fet et diria que
2: hi ha... A part de la sensació que hi ha, jo crec que sí, que el que és pel poble de Sant Boi, la Sant Boiana és com... Els meus fills diuen que Sant Boi hi ha tres sectes. Una és la Sant Boiana, una és la Sant Boiana, una altra el Cau i una altra la Colònia Güell. Diu que ells pertanyen a tots els tres.
1: No va dir un club privat, però bé, secta
2: sí,
1: també...
2: Sí.
1: Bueno.
2: No, però diu, home, és que això és com una secta. I és veritat que tu entres al club i et coneix tothom.
3: Sí.
2: No a mi perquè sigui la presidenta, sinó que si tu vas tres diumenge i no t'han vist mai...
3: Turiets, nens.
2: No t'ho pregunto, però dic... Aquí ve, aquí. No? Qui, sí, és així, vull dir.
1: D'aquí ve ja... recomanat, de part d'aquí ve aquest, no?
2: I de fet, pues, és com un poble petit,
3: sí,
2: realment,
3: sí, sí.
2: I a més, quan fem alguna festa... Quan...
0: Però no som excloents,
2: No, pot entrar tothom. El que passa que potser arribar-hi, fixeu-vos que l'any passat, quan vam obrir portes, quan la Sant Boiana estaven tan malament, i a més, que es van obrir les portes.
3: Gran encert, per cert. Gran encert obrir portes perquè va anar bé.
2: Va anar molt bé. Jo sempre dic que el jugador número 16, que és la grada, aquest ho va fer superbé. I això va ser gràcies una bona part a la Lluïsa Moret. Per què? Perquè ella va animar el poble, sabeu que té molts seguidors,
3: sí.
2: I ella va animar el poble.
3: Recordo
2: hi havia molta
3: la seva
2: gent,
3: xarxa.
2: Sí. Hi havia molta gent que deia, no havia entrat mai. Jo no havia entrat. Vull dir, al final concluïm el que tu deies, no? Et poses allà a mirar i no tens ni idea de rugby, però al final t'embalesa.
1: I a part, encara amb més nassos, que tu tens el propi poble, que tu hi pots anar qualsevol cap de setmana que jugui, i tot i així, jo crec que si preguntes el 80%...
0: I afegiré una altra cosa de filosofia. Quan es va fer l'última obra del camp, que es va fer l'any 2002, quan es va inaugurar tot el que és el camp actual, fixeu-vos en un detall, que és un absurd, però la tanca que dona al carrer és transparent. Això es va fer expressament, precisament per indicar l'apertura al públic.
2: Sí, és difícil, però sí. Tothom pot anar-hi, les portes són obertes i acollim a tothom.
3: Moltíssimes gràcies als dos per venir. Ha estat un veritable plaer.
0: Moltes gràcies.
3: I normalment nosaltres acabaríem el programa fent un judici a la Sant Boiana, en aquest cas, però jo crec que ens ha valgut la pena estirar una miqueta més el temps.
1: I així aquests dos tertulians, per dir alguna cosa, opinadors, no ells, no et diguis l'Aurora, sinó la Queti i el Josep Maria, els deixem que se'n vagin aquesta setmana a casa seva. Fem un anunci i tornem de seguida.
4: Vius al centre de Sant Boi? La zona de baixes emissions t'estressa i els autobusos de Montbus passa quan els hi surt? Oblida't de la micromobilitat urbana, perquè arriba Melefly!
5: Formació de Mele! Flexió! A dins!
4: La primera app de mobilitat 100% orgànica impulsada per tracció humana de 8 eixos. El nostre algoritme t'assigna un pack de davanters de la Unió Esportiva Sant Boiana perquè t'escortin fins al teu destí en línia recta. Literalment!
6: Jo abans anava amb bici plegable, però m'atabalaven els passos de zebra i els cotxets de nadó. Ara demano Melefly. M'enganxo al darrere de la formació com a número 8, protegit per tones de múscul, i l'app fa la resta. Avui hi havia trànsit a la rotonda, per exemple, i la Mele ha girat 90 graus. Hem atrevessat una fleca per dins rebentant l'aparador i m'han deixat a la porta del meu coworking sense suar. El customer journey és impecable.
5: Acompanyeu! Espera la senyora gran a les 11. Escombrem-la!
4: Melefly és 100% eco-friendly, lliure d'emissions de carboni i un motor que només demana 6 batuts de proteïna pura i 3 quilos de carn picada als 100 quilòmetres. A més, amb l'opció Melefly Share, pots col·locar el teu cunyat a la primera línia perquè amortigui els cops contra les marquesines d'autobús. L'onboarding de Melefly només requereix portar un casc homologat i signar un eximent de responsabilitat civil. L'assegurança tercers no cobreix la destrucció del patrimoni. Melefly, l'app que no demana pas. L'obra.

0: Doncs fins aquí el programa d'avui. Gràcies per escoltar-nos.
1: La setmana vinent hi tornem i ho farem, atenció, amb regust a sotabosc i a tardor, perquè ja toca. Sí, els boletaires!
0: Home. Però abans recordeu que ara és cosa vostra i votar si la Santboiana és o no una estructura d'estat santboiana. Entreu a la nostra pàgina web, estructuresdestat.cat, i allà hi trobareu tot el que necessiteu.
1: I pot votar qui sigui, Vull dir, encara que no siguis de Sant Boi, sí, també hi pots votar, tens tot el dret del món. També hi podeu accedir a través dels nostres comptes d'X e Instagram, @estructures_cat, i allà a la bio hi trobareu un enllaç que us portarà directament. I si voleu recuperar algun fragment del programa o tornar-lo a escoltar sencer, ho teniu molt fàcil.
0: Teniu tots els episodis disponibles a la web i app de radiosantboi.cat i també ens podeu trobar a les vostres plataformes de podcast habituals.
1: Ens busqueu allà i feu clic i a gaudir.
0: El comandament sonor ha estat en Daniel Teruel. Adéu-siau, gràcies per veure'ns o escoltar-nos. Subscriviu-vos per evitar que viure santboianament no caigui en l'ostracisme. I amunt al baix,
1: ferro Sant Boi i visca la Santboiana!

0: Us heu preguntat mai si un bon carquinyoli, la figura d'Armagenda de Carcassona o una copa de cava ben freda són els veritables pilars de la catalanor?
1: Nosaltres tampoc ho tenim del tot clar i per això estrenem Estructures d'Estat.
0: Un programa on barrejarem el rigor històric, experts de primer nivell, humor nostrat i intentarem no acabar els tribunals abans del Nadal.
1: Cada dimecres de 5 a 6 de la tarda teniu una cita ineludible amb nosaltres.
2: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
3: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Hola, hola, hola, sí, avui començo jo el programa perquè el nostre company Jaume pues, ens ha deixat per aquí, eh? S'ha anat i em diu, mira, ara, encarregueu-vos vosaltres del programa. Bona tarda, Joan.
1: Bona tarda, Jaume ha fugit a justícia corrents, s'ha marxat, que no n'eren... prentessin i ara s'ha marxat aquí, deixat aquí...
0: Tenia altres assumptes.
1: Molt bona tarda, què tal?
0: Bona tarda, Matías.
2: Bona tarda a tothom. Jo el que vull és donar-li al Jaume una salutació i una forta abraçada perquè el puguem tornar a tenir aquí aviat.
0: Segurament. I benvingut també al Dani, Dani... que ve des de Teruel, el sí. programa.
1: Té nom artístic, Daniel Teruel, d'aquests 70, folclòric total.
2: Teruel existe.
0: És veritat, és molt artístic, muy de, sí, sí, de folclore. No? Bueno, pues avui començarem pues, a parlar de les estrenes d'aquests de cinemes Can Castellet, que avui seran tres, molt interessants, alguna d'elles, no totes, sí. però bueno... i després anirem parlant d'altres coses. Bé, la primera pel·lícula que s'estrena és la vida d'una mujer.
2: Sí, la vida d'una mujer. Gabrielle, interpretada per Lea Drucker, una prestigiosa cirurgiana de 55 anys i cap de departament en un hospital, ha dedicat la seva vida a la feina. Entre les exigències de la seva professió, el seu matrimoni i una mare que depèn de la seva cura, amb prou feines li queda temps per a ella mateixa. Quan una escriptora s'uneix a l'equip de l'hospital per fer una novel·la, la vida estable i feliç de Gabrielle es torna al revés. La pel·lícula està dirigida per la francesa Charline Bourdieu-Taquet.
0: Molt bé, pues anem a escoltar aquest tràiler d'aquesta pel·lícula.
3: ¿Sí? Sí, hola, soy la doctora Conti, de cirugía maxilofacial.
4: He hablado con dirección y van a robaros dos enfermeras.
3: ¿Te parece normal que me pase el día encerrada en esta habitación para huir de la vida social de tus hijos?
5: Nunca los has soportado.
3: Pero qué mala fe. Un segundo. ¿Sí? Bien, vale, sigamos. ¿Algo más?
4: Ha decidido usted convertirse en la tutora de su madre.
3: Ajá.
4: Sabe que representa una carga muy pesada.
3: Lo sé, sí. ¿Diga?
6: Está aquí su visita, la espera abajo.
3: ¿Usted es la novelista?
4: Sí.
3: Bueno, la escritora, sí. Vaya, mejor dicho.
4: Exacto.
3: Necesito respirar el ambiente del quirófano.
4: Póngase aquí detrás.
3: Pero no se me ha hecho largo, ha sido apasionante.
4: Lo que no sabes es que me ha hecho mucho bien tenerla ahí.
3: ¿Pero qué es esto, Patricia?
4: Hay una nota.
5: ¿De quién son?
4: De Frida, ya sabes, la escritora que vino a verme a trabajar en septiembre.
3: Gracias por la invitación.
7: Vives en un mundo paralelo donde el cirujano debe ser un soldado espartano que sacrifica su vida amorosa, su vida familiar.
5: Es irritante sentir que te pasas el día protegiendo a todo el mundo menos a mí. Yo como si reviento.
7: Nunca has necesitado a nadie. Eres una guerrera.
3: ¿Qué te has creído? Yo no soy Robocop.
4: ¿Cuándo terminarás tu libro?
3: No tengo ni idea.
4: No soy víctima de mis elecciones. No soy víctima por ser mujer.
0: Bé, doncs les pel·lícules aquestes que parlen una mica de professions que com que són molt realistes en el sentit de que quan estàs treballant en una cosa a vegades t'oblides de tot el demés i perds una mica de vida. Ho dic per experiència. Perquè és veritat, sobretot quan comences, no?
2: A treballar.
0: I, sí. Has de quedar bé, has de fer-lo bé, has de... Bueno, l'esforç inicial. I després la cosa vas veient, dices, no, a veure, el treballar està bé, però no és lo essencial de la vida. Com va dir aquell jove, va dir, estem 20 anys estudiant, 40 anys treballant i 20 anys, si són, de descans de no fer res obligat, no? A lo millor no està compensat. I treballem per guanyar diners, però és necessari treballar tantes hores? És necessari... Oh, sembla un mític, això,
1: sí, no?
0: No? No, meeting no.
1: Yo te voto, Paco, yo te voto. Venga, mi voto.
0: No. Tenim una segona estrena, que esta es española y es una segona part de una película.
2: Sí, Paco, estàs parlant de la peli Escape Room 2, dirigida per Héctor Claramunt e interpretada per Jordi Boixaderas, Isabel Casanovas, Joel Joan, Ivan Massaguer, Mònica Pérez i Mònica Pérez. Cinc anys després, Edu, Marina, Vicky i Rai tornen a coincidir misteriosament en un nou local de moda situat a dalt de tot de la muntanya de Montjuïc, on antigament hi havia un parc d'atraccions. No trigaran a adonar-se que aquell establiment no és el que sembla. Aviat aniran a parar a una antiga atracció, un túnel del terror que havia quedat enterrat, on apareix un comptador acompanyat d'un missatge amenaçador, que els resulta inquietantment familiar. Tenen 60 minuts per sortir o moriran.
0: Bé, pues no sé, jo he estat alguna vegada en un escape room. És entretingut, però con tanta gent és com muy embolicat, no sé. Però continua de moda això? És la pregunta, no lo sé.
2: Bueno, jo vaig anar-hi fa uns 4 anys amb uns amics per l'aniversari d'un col·lega i... Bueno, sí, a mi tampoc em va semblar la gran cosa. Ens van ficar en una habitació i la gràcia dels escape rooms és que és com un puzzle gegant que has de resoldre amb diverses persones per sortir, no, d'aquella habitació. Però jo què sé, jo suposo que el que mola de l'experiència és que vas amb els teus amics i llavors tu passes bé, no? Totes les escenes gracioses que passen. Però, si no, tampoc és la gran cosa. És més, jo crec que juntar-se a casa amb els teus amics podria servir igual i no et cobren 50 euros.
0: Sí, és veritat. Anem a escoltar el tràiler.
8: La puerta está bloqueada.
9: ¿Volvemos a jugar?
10: Mierda. Ah, mira, es aquí.
9: Sus entradas, por favor.
10: A nosotros nos han invitado.
11: ¡Wala! ¡Qué pasada!
12: ¡Si sois vosotros! ¿Qué hacéis aquí?
13: ¿Vicky?
12: Separarme del cretino de Ray es lo mejor que he hecho en mi vida.
14: Hola, more.
12: ¡Es Ray!
15: ¡Qué coincidencia!
16: Demasiada coincidencia. ¿Dónde se ha metido toda la gente que estaba aquí hace un rato?
12: No quisiera llamar al mal tiempo, pero esto tiene toda la pinta de ser un escape room.
15: Vicky, esto no es un escape room.
16: ¿Tenéis 60 minutos para salir de aquí o moriréis?
15: Mierda, esta no me la esperaba.
17: Bienvenidos al túnel del Gran Houdini. Si queréis escapar de aquí, tendréis que emprender un largo viaje y resolver las pruebas que os he preparado.
18: 85 más 79 más 54 más X. Es nuestro peso.
10: Vicky, tu peso.
12: 55.
17: Enfrentaos a vuestro destino.
18: ¡Dispara, Sumanji!
19: ¿Qué te parece?
17: Solo tenéis dos alternativas.
10: Y no podemos dejarnos llevar por el pánico.
17: ¿Jugar o morir?
10: Oh, qué mala leche, Houdini, eres muy malo.
19: ¡Oh,

0: Bé, doncs pues, bueno, haurem de veure què passa amb aquesta pel·lícula. Hi ha una tercera estrena aquí a Sant Boi que és un personatge molt popular, molt estimat per a moltes generacions ja de gent i fins i tot més gran, no només petits, que és Doraemon. I Doraemon torna, jo m'agradaria tenir un Doraemon, la veritat és que sí. I de què va la pel·lícula, Matías, d'aquesta vegada?
1: Doncs Doraemon, aventures en el mundo del arte. Doraemon i Nobita i els seus amics entren dins d'una pintura que els transporta a Artelia, un món il·lustrat inspirat a l'Europa medieval. Amb Claire i els seus amics Milo i Chai s'embarquen en una gran aventura per recuperar una misteriosa pedra blava.
0: Si us sembla, anem a escoltar un petit tràiler de la pel·lícula a veure si us agrada, us interessa.
1: Sí.
2: Parece el borde de aquella pintura. Los colores han desaparecido.
3: El resurgimiento de Izen, el caballero oscuro, está cerca.
4: El dragón rojo. ¡Izen! ¿Nos vais a ayudar? Tenemos que hacer algo, es nuestro deber.
5: Muy bien, vamos a darle caña.
6: ¡Sí!
0: Matías, tú que eres el más jove del grupo, ¿tú te recuerdas del Doraemon?
1: Sí, home, no et diré que encara el miro perquè seria mentir-te, però sí, jo de Doraemon me'n recordo moltíssim de veure'l de petit, de veure també totes les pel·lícules que passaven del Doraemon, que Doraemon de veritat que té, jo diria que té més d'una dotzena de pel·lícules, Doraemon, entre les que són així més antigues fins les actuals, i la veritat, a mi el que m'agrada de Doraemon són els capítols que són així més antics, perquè ara el que sento és com que s'està copiant a si mateix una mica, la veritat. Hi ha capítols així moderns que els recordo de veure'ls abans al Super 3 en català dels capítols antics i dic, això és molt semblant. Però no, sí, el Doraemon jo crec que és una sèrie que tothom de la meva edat i més petits encara han vist i continuen mirant i que no està res malament. La veritat, d'alguna manera, almenys quan jo la mirava abans, ensenyava certs valors, no?, d'alguna manera, de que si ets un mandrós com el Nobita, doncs les coses, per molt que tinguis l'ajuda del gat aquest màgic, t'acabaran sortint malament i això. I que si ets un presumit com el Suneo, que també t'anirà, et farà, es riuran de tu. Sí que jo crec que Doraemon és una bona sèrie.
0: Bé, per parlar del Doraemon, tenim un company de la nostra emissora, el director i presentador de A la Perifèria, a l'altra banda, a Israel Gordón. Bona tarda, Israel.
7: Hola, Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Hola,
7: ¿qué tal? ¿Cómo estáis, compañeros? Qué guay,
8: hola,
7: que
8: me has ahora.
0: Pues nada.
7: Bueno, re.
0: ¿Por qué?
7: Oye, dime. Paco, que te he dicho una cosa y no la has hecho. O sea, te he dicho, Paco, preséntame como Doraemonólogo.
0: Vale, pues eso. Un especialista en Doraemon, claro. Y otras personajes del món del còmic, dels dibuixos animals, de los tebeos i del cinema. Per què és important Doraemon, a veure?
7: Per què és important? Pues perquè és el Mickey Mouse del Japó. O sigui, parlem d'un personatge que ho ha fet tot i que continua fent-ho tot. O sigui, no para de batre records. O sigui, bueno, hem de parlar pues que aquesta pel·li que s'estrena aquell cap de setmana és la número 44.
0: El Matías havia dicho 12.
7: No, és la pel·li número 44, és el largometratge 44. És a dir, de fet, quasi s'ha fet una per any, el que porta 45 anys de pel·lis, ¿vale? I bueno, és brutal perquè les xifres de Doraemon són una burrada. I ho són bàsicament perquè continua, és veritat el que diu el company, l'he escoltat una mica, i sí que és veritat que en els darrers temps, bueno, pues sembla que és una cosa una mica més de modè, una cosa que no acaba d'encaixar, perquè sí que és veritat que Doraemon parla d'una infantesa que ja no existeix. O sigui, Doraemon parla d'una manera de viure... bueno, de viure bàsicament la infància sense mòbils, anant a jugar al carrer, o sigui, és un tipus d'infància que ja no podem veure, però sí que continua agradant. Si jo tinc una nena de 5 anys, evidentment he fet el possible perquè veiés el Doraemon i continua flipant. És a dir, és una passada. Sempre parla de temes superuniversals, sempre parla de temes universals i de temes que tots nosaltres hem patit. És a dir, bueno, fins i tot tracta temes una mica complicats, perquè darrerament sí que s'ha dit que potser al novita li fan bullying, que sí, bueno, potser sí que hi ha alguna cosa d'això, però sí que parla de com enfrontar-se a tot, no? I crec que és super interessant. Però bueno, és el que estava dient abans, que i acabo amb això. És que 44 pel·lis, però és que abans d'això ja existia el còmic. O sigui, abans d'això ja existia l'anime. O sigui, parlem d'un personatge que neix al 1969. Clar. Clar, i si tu comptes on estem ara, la veritat és que porta tota la vida i continua agradant i continua enganxant. La veritat que és una meravella. I sí que és veritat que les pel·lis sempre queden rares i no, la veritat que aquesta és de les millors, us ho he de dir. Sempre queden rares perquè a Doraemon li queda molt bé aquesta estructura de capítol curt, això li queda perfecte, i quan portem això al llargmetratge, sempre queda estrany. Però bueno, per dir-vos alguna cosa ja i ja us deixo amb això, que se'm nota molt que soy superfan, pues dir-vos bàsicament que aquesta pel·li arriba a 130 sales al nostre país, arriba amb dos idiomes, arriba en castellà i arriba en català, i que el Japó ho ha petat, o sigui, ho continua petant. O sigui, estem parlant d'una pel·li que ha fet 39 milions de dòlars. I que ha estat 6 setmanes seguides en el puesto primer de la taquilla. O sigui que el Doraemon té una salut espectacular.
0: I una cosa, una duda. Clar, aquestes últimes pel·lícules està fet el còmic en 3 dimensions. Tu això com ho veus? Perquè abans era com, clar, els que estem acostumats a veure dibuixos de 2 dimensions, això és a millor, ha millorat el personatge o la qualitat del dibuix, o com ho veus tu?
7: No ha millorat gaire, ¿vale? El que sí que t'he dit que aquesta peli no és en 3 dimensions,
0: Ah, vale.
7: Aquesta té una animació tradicional, sí que hi ha molt d'ordinador. Si parles de Stand By Me, de Stand By Me 2, que aquelles sí que van ser pel·lis, perquè ens entenem, a lo Pixar. ¿Vale?
0: Exacto, sí.
7: Aquesta no, aquesta sí que hi ha molt d'ordinador, perquè hi ha molt, perquè ara és impossible no utilitzar-ho, i més a la indústria japonesa que ho tenen molt clar, que potser han de conviure. Però sí que és veritat que té una factura molt tradicional, És a dir, té una factura bastant tradicional. Sí que hi ha alguns moments que es nota una mica i es nota, ells diran que no, però es nota algun moment alguna cosa feta mia. Però en general continuen tenint molt de respecte per la saga i per personatge, i intenten fer-ho el més manual possible. De fet, allò que dius, tant el Stand By Me 1 com el Stand By Me 2 van ser un fracàs, realment. Van ser un fracàs perquè tothom s'esperava un bombazo i no va agradar gaire veure el Doraemon així d'aquesta manera.
0: Doncs moltes gràcies, Israel, per aquesta informació, perquè amb el que has dit ja ens agrada més encara el Doraemon. Si ja ens agradava ara, ja encara més. Vale? El nostre...
7: Paco, que me ofrezco para la peli de Shin-chan. O sea, cuando salga la peli de Shin-chan, me llama.
0: Sí, estaremos atentos a la Shin-chan. Muchas gracias, Israel.
7: Un abrazo, guapo.
6: Adeu.
0: Bueno, pues ya tenemos más información sobre Doraemon y ahora toca...
6: Sí, es en serio. Sintonía.

0: Bé, aquesta sintonia pertany a Star Trek, Acadèmia de la Flota Estel·lar. Aquí tenim una altra entrega de la saga Star Trek. A mitjan del segle XX-33, la sèrie es centra en la primera generació de cadets en més d'un segle que ingressen a l'acadèmia després d'un event catastròfic que gairebé destrueix la federació. Aquests joves representen l'esperança de reconstruir un futur millor. Sota l'estricta supervisió dels seus instructors, han d'aprendre a convertir-se en oficials de la Flota Estel·lar, mentre enfronten amistats, rivalitats, primers amors i un nou enemic misteriós que amenaça tant l'acadèmia com la federació. Temes centrals i un títol de formació per a un drama universitari amb l'èpica de Star Trek, esperança i optimisme, recuperant l'esperit fundacional de Jean Roddenberry, diversitat i representació, inclou personatges de diferents espècies, gèneres i transports culturals, conflicte ètic, els cadets han de decidir entre seguir el protocol o arriscar-se pel que creuen correcte. Alguns crítics veuen la sèrie com un drama juvenil dins de l'univers de Star Trek i altres que recupera l'optimisme clàssic de la saga i ofereix aire fresc. Bé, la segona sèrie que s'ofereix és Kraken, el llibre negre de les hores, sèrie de suspens i crims basada en la novel·la de Eva García Sánchez Urruti. Es presenta a l'ex-inspector Unai López de Ayala, alias Kraken, en una carrera contra l'otxa per trobar un llibre i un diari i salvar la seva mare. Kraken rep una trucada anònima que li demana recuperar el llibre negre de les hores, una joia bibliogràfica medieval. En només 7 dies, si falla, la seva mare serà assassinada. Però la seva mare fa 40 anys que és morta. La investigació connecta assassinats de llibreters a Victòria i Madrid amb el nom de la bibliofilia, falsificacions i col·leccionistes poderosos que operen des de les ombres. Caliban és l'antagonista, un enemic cool i fosc que manipula els fils de la trama i representa una amenaça constant. Hi ha dues línies temporals, el present on Kraken investiga sota pressió i el passat que s'explica la vida d'Ítaca, la mare suposada de Kraken, i la seva desaparició. La sèrie té una potent atmosfera fosca, ritme trepidant, una versió de thriller policial i drama personal, i gran fidelitat a novel·la. Alguns crítics apunten que hi ha massa girs i que poden saturar, però l'atenció constant manté l'interès.
1: Unai López de Ayala, es inspector de la Archancha. Soy la inspectora Mencía Madariaga.
2: Temo a su madre y no la liberaré hasta que usted nos entregue el libro negro de las horas de Constanza de Navarra.
1: Estoy investigando un homicidio en el barrio de las Letras. Hemos encontrado ADN de tu madre en la escena.
2: 7 días o ella explotará.
3: Si le dijera que mi madre lleva más de 40 años muerta.
1: Voy a descubrir quién está detrás de todo esto, te lo prometo.
3: Ha aparecido muerto en Vitoria, un librero.
1: Caso retorcido, modus operandi y escenarios similares. Un bibliófilo sádico y cobarde.
3: ¿Qué sabe del libro negro de las horas?
4: Son piezas muy valiosas.
3: Tan valiosas.
1: ¡No!
3: Como para matar por ellos.
1: Podríamos quedarnos con el libro y venderlo. Creo que es un intercambio. El libro por la niña. La llamaremos Ítaca. Ítaca Expósito. Mira.
3: Ítaca Expósito.
1: Convertirla en una ejeria. Vas a convertir a un expósito en una ejeria.
5: ¡Quieto, Unai! ¡Unai!
3: La cuenta atrás sigue en marcha. Tengo que encontrar ese libro.
5: ¡Me lo quiero, joder!
1: Necesito que me ayudes.
3: Hay algo que no vemos.
1: Tienes que ayudarme.
3: Que se nos escapa. ¿Qué voy a encontrar aquí?
1: Lo que llevas buscando todo este tiempo.
0: La següent sèrie que us comentem és Estiu del 36, sèrie francesa que apareixia misteri policial, drama històric i tensions socials. A l'estiu del 1936, a França, el Front Popular introdueix les primeres vacances pagades. Això permet a milers de treballadors accedir a l'exclusiva Costa Blava. Aquest canvi social provoca un xoc entre les classes i la burguesia acostumada al luxe de dones pobres que comencen a compartir aquests espais. A l'hotel Riviera de Niza apareix un fiscal mort. El crim esdevé l'eix narratiu i obliga a quatre dones, una hereva burguesa, una sindicalista, una governanta i una jove policia, a enfrontar-se a secrets i veritats i sospites. La investigació recorda els casos clàssics de Agatha Christie, amb un espai tancat, múltiples sospitosos i deducció com a mètode principal. Hi ha un suspens creixent, cada episodi rebre noves pistes, coartades que s'ensorren i confessions inesperades. Un penjol misteriós, trobat a l'escena del crim, es torna a la pista central. Ser valorada per la seva reconstrucció històrica i estètica visual.
6: Nuestras primeras vacaciones. Aprovechémoslas.
7: Bienvenido al Riviera.
8: Ah, oh, Julia. Un placer volver a verla.
9: Buenos días, señora Ackerman.
10: Adrián Jacquard, 45 años, asesinado entre las 12 de la noche y la 1 de la madrugada. Que nadie salga, protege.
11: Él nunca te importó. Lo tomaste y lo dejaste. Te portaste como una furcia.
12: Un asesino siempre tiene un móvil.
1: para conseguir el expediente de comisaría y poder llevar a cabo una investigación.
9: ¿Lo vas a investigar?
1: No vuelvas a acercarte a mi familia. Tenemos que hablar de lo que ocurrió anoche.
0: Bé, i la darrera sèrie que us comentem és Goodless, western modern que combina acció, tensió psicològica i un enfoc social únic. L'acció es situa al 1880 a Nou Mèxic. Frank Griffin, un despietat bandoler, vol venjar-se de Roy Gott, que el va traicionar després d'anys de ser com un fill per a ell. Roy, fred i fugitiu, torna a ser a la granja de Rich Fletcher, una vida que viu amb el seu fill i la seva sogra. El poble és més proper, la Bell, està habitat principalment per dones, ja que la majoria dels homes varen morir en l'esfondrament de la mina. El clímax s'arriba amb l'atac de Griffin i la seva banda a la Bell. Les dones del poble, amb Roy i uns allegats, defensen la seva llar en un enfrontament èpic. Griffin mor al duel final contra Roy, finalitzant la persecució. Roy, després de sobreviure i s'acomiada del Rich i del seu fill, anar-se cap a una nova aventura. Tres principals, vinyassa i redenció, empoderament femení, western reinventat. La sèrie combina personatges clàssics i rituals en silenci, tensió psicològica i personatges complexos.
12: Christ is the power in my soul. 83 hombres muertos. En menos de 5 minutos.
13: Es una osadía amar lo que la muerte puede tocar.
14: ¿Y los hombres?
15: Están muertos, se los tragó la mina.
14: ¿A todos?
16: ¿Cómo le ha ido a la preciosa ciudad de La Ben sin hombres?
17: Alguien tiene que encargarse de todo. Una ciudad llena de señoras. Es fruta madura para los canallas.
18: Frank Griffin ha estado buscando a Roy Good.
17: A todos los que tengan amistad con Roy Good los matará.
19: La buena gente de Creed le dejó andar por sus calles. Ahora ya no tienen calles. Mi gente.
20: Cuando averigüe quiénes son la mayoría de gente que vive aquí, que Dios os ayude.
17: Somos mucho más fuertes de lo que usted cree.
14: Tengo que acabar un asunto. Traigo mala suerte.
17: Ya tenemos algo en común.
19: Es la tierra del puñal y el rifle. Es un territorio impío.

0: Què en dius, Paco, què en dius? Què bueno, en dius? Molt records, eh?
1: Sí, molt records.
0: Mare meva.
1: Bueno, clar, el títol original era El barco del amor.
0: El barco del amor. El barco del amor.
1: Però aquí es van traduir per Vacaciones en el mar.
0: Vacaciones en el mar.
1: La història era molt simpàtica perquè eren l'entrada de diferents passatgers que anaven entrant al vaixell amb una tripulació sempre fixa i les trames que havia de cada personatge. Sí que dominava el tema de l'amor, però realment era molt simpàtica, era una pel·lícula molt blanca, una sèrie molt blanca també, com ho diem, i hi havia personatges de la tripulació que van caure molt bé, el metge, per exemple, el cambrer,
0: el barman, el negret,
1: el barman, sí, la noia, el capità, vull dir que van ser personatges que van ser molt populars, la cançó també, perquè era l'estil Barry Manilow, no, sí, d'aquesta època, no sé qui la cantava, aquesta cançó, però era estil muy californiano, muy de playa.
0: I el més important que cada capítol hi havia gent molt famosa, sí, del cinema, televisió, cantants, polítics i tot, que era començar la capçalera i sortien les fotografies de tots, o sigui, la imatge de cada personatge, no? Posant un sota. Mm-hmm. I és molt important perquè en aquella època Creuers no se sentia molt a Espanya, aquí a Catalunya, no, sí, se sentia molt, no com ara aquí a Creuers que caigut de la costa. Mm-hmm. O sigui que ara abans Creuers, això és per rics, no? Jo per anar,
1: sí,
0: a Creuers...
1: Sí, és verdad, és que... I a més els personatges eren tots rics.
0: Sí, sí, sí.
1: No hi havia gent pobra. Ara és curiós com ha canviat, no? Mm-hmm. Ara no, veríem una cosa diferent.
0: Normal, no? Vull dir, me'n vaig a la Mediterrània, me'n vaig al...
1: Sí.
0: Pues me'n vaig, ja està, pues faig aquest viatge, ja està.
1: Però allò era gent rica, sí que havia... Bueno, jo recordo actors com Tom Hanks, per exemple, va començar aquí, teníem gent jove que encara no era molt famosa, i altres com Farrah Fawcett, perdó, gente que era superpopular, era com obligatori, no?, anar, i a millor la sèrie durava una hora, però al millor la seva col·laboració era en 10 minuts,
0: sí,
1: en tota la pel·lícula a trossets, però bueno, marcava una època molt maca, la veritat.
0: El que està molt és que sortien del port i arribaven al port, no?, i tenen el viatge complet.
1: Sí. Bueno, pues...
0: Recuerdo.
1: Sí, recuerdo. Abans de les sèries que has dit, que jo intento sempre veure alguna, quatre no, perquè...
0: No, massa.
1: Però Goldes m'ha agradat molt. Ja t'ho he dit, fora d'antena.
0: Sí, sí, sí.
1: Entretinguda, i a mi aquest final tan èpic... que vamos, ni Shakespeare no hubiera firmado tanto. Em va agradar molt tot, l'ambient, la història, molt entretinguda, de fet, és el que té les sèries, que t'enganxen. I a vegades he estat pues, com 2 hores i mitja veient.
0: Sí, sí, enganxes de seguida i...
1: Són 7 capítols, per això.
0: A mi me recorda una miqueta al Caravana de Dones, que hi ha sí, de dones, que eren totes les dones, sí, que anaven a buscar, com el plan, no?, que van fer a Òscar, però pues igual, totes les dones feien... Sí. I això que és tot el planter de dones que estan lluitant contra l'enemic, no? I se junten i es fan i...
1: Sí, jo crec que aquesta al Jaume li agradaria.
0: Sí, segurament.
1: Perquè té l'essència de l'oest, surten els indis per allà, ja no són los malos de la pel·lícula, en algun moment ja hi ha gent mala, altres, però bueno... Pues passem a la peli del Matías, però per posar-nos en situació no tenim... una seqüència perquè encara no l'han fragmentat, però sí hi ha una escena musical que crec que està bé escoltar-la. Anem a recordar-la.

0: En fi, aquest fragment pertany a la pel·lícula La Bola Negra, que és, sens dubte, la pel·lícula més important i de la que més està parlant actualment a aquest país, ja que ha fet una cosa molt important per al cinema espanyol i és tornar a posar el focus del cinema internacional a Espanya i que realment li ha tornat a donar visibilitat al nostre cinema. La pel·lícula està dirigida per la dupla dels Javis, Javier Ambrosi i Javier Calvo, i està protagonitzada per Guitarrica de la Fuente, Carlos González, Milo Quifes i Miguel Bernabéu, amb una participació especial de Penélope Cruz. La pel·lícula ens narra la història entrellaçada de tres homes homosexuals durant diferents èpoques d'Espanya, 2017, 1936 i 1932. I està basada en l'obra perduda de Federico García Lorca, que és un dels grans poetes de la nostra història. La pel·lícula té un fort sentiment per voler reivindicar la imatge de les persones homosexuals durant el franquisme i és una oda a tota l'obra de Federico García Lorca. Què puc dir d'aquesta pel·lícula que no sigui increïble? El primer de tot és el seu apartat visual, que té uns plans amb unes composicions i uns colors que realment són els millors que he vist jo mai a una pel·lícula espanyola. També està l'apartat de la música, que, bueno, aquest fragment ja imagino que veieu que és increïble, però és que aquesta només és una de les moltes peces increïbles que va fer el cantautor Raúl Fernández Miró per aquesta pel·lícula. També el vestuari excepcional, com recreaven tota la recreació de l'Espanya de la guerra i d'abans de la guerra, està molt, molt ben fet. I, per suposat, la història, que és molt emotiva i addictiva, t'enganxa la història, les dues hores i mitja que dures. I això seria tot a dir. La pel·lícula és increïble. Si no t'agrada, jo crec que el més possible és que la teva identitat política sigui més gran que el teu esperit crític, perquè no tens motius per dir que aquesta és una pel·lícula dolenta. Et pot no agradar, però no tens motius per dir que aquesta és una pel·lícula dolenta. I tothom en aquest país hem d'estar orgullosos d'aquesta pel·lícula, perquè per primer cop en anys tenim possibilitats reals de fer història als Oscars. Així que tothom animant a La Bola Negra.
1: Bueno, amb molta passió, Matías. La defensa, molt, molt, Espero que los Javis escoltin aquesta defensa tan xula que has fet de la pel·lícula. Nosaltres no, encara no l'hem vist, estem a punt de veure-la, però sí que és veritat que hi ha molta gent que parla molt bé d'ella. I jo, una de les coses que més m'agrada, Matías, és que com a jove vegis tot això que estàs dient, perquè no és una pel·lícula fàcil per a segons quines edat, per a gent que potser està en otro punto de la vida, i penso que sí que és un exemple. S'ha de parlar de tot allò que va passar, i suposo que també s'impregnarà d'esa poètica, d'esa poesia que ja gira entorn a la història, que és la de Federico García Lorca, no? Ja havia de ser tendra, romàntica en algun moment, per donar-li, jo que sé, ese caràcter, no?, de reivindicació. Penso que necessitem reivindicar coses perquè no sabem què poden passar amb aquestes coses.
0: No, tenim que defensar-les.
1: Pues sí.
2: Jo volia comentar també que s'han fet moltes pel·lícules de la Guerra Civil,
1: sí,
2: iròniques, divertides, La Vaquilla, etc. I aquest és el primer punt, que miren cap a la homosexualitat, no? Una cosa que més s'ha fet, a part la Guerra Civil, i traslladar-la a la homosexualitat, relació d'homes, relació prohibida completament, i era una cosa que no es podia veure. A presó del franquisme t'agafaven així, o et mataven, o et posaven a la presó i s'acabaven, no? És molt el règim franquista que tant imperava, llavors.
1: Sí, aquesta sensibilitat que tenen los Javis de, sobre el tema de l'homosexualitat fa que l'hagin instal·lat en una època en la que no es parlava i tot era tapat fins al 36, no? Però a partir de l'acabar la guerra, pues evidentment sí, va ser molt perseguida i bueno, s'ha d'entendre de que bueno, ho van patir molt. I penso que aquí la història està dividida, no?, en diversos personatges, i això també, la memòria històrica també és important de recordar tot això per a les nostres generacions. Ja sabem que se recorda, però a vegades també recordem, per exemple, el que fan els nazis, el que van fer els nazis, però hi ha gent que no passa de tot això, no sé.
2: És que als camps de concentració, a part de jueus, per desgràcia i tal, hi havia un apartat d'homosexuals que tenien distintiu rosa, el triangle rosa, que aquests eren discriminats totalment. O sigui, tothom que no complia la norma era fora al camp nazi i s'acabat. Tant d'esquerres com jueus, com homosexuals, tot el que sortia de la norma era desterrat.
1: Sempre quan hem vist les pel·lícules de guerra, anaven tots els homes. El servei militar en Espanya anaven tots els homes, però no tots els homes tenien una inclinació heterosexual, evidentment. Llavors, clar, la gent que se sentia homosexual ho passava molt malament, perquè havia d'enganyar-se primer a ells mateixos i després fer una doble vida i fins i tot casar-se, perquè lo imposava. Però això es va frenar a partir de la guerra civil, a partir de la dictadura, perquè això estava, les coses estava canviant, però no es va poder canviar. Ja, tantes coses que van perdre, pues, 40 anys d'història.
2: És que no es podia manifestar gens ni mica, i s'enxampaven fent una tema sexual, ja dic, que anaves a Garjola o directament et fusilaven. O sigui, no era tot prohibit.
1: Bueno, Federico García Lorca és el gran exemple, no? Molt bé, Matías, per la teva reflexió.
2: Molt bé, genial.
1: De veritat. I demà recordar una altra vegada, no ens podem marxar sense escoltar, ja que queda encara, però a Guitarrica de la Fuente. Ese momento de la cançó i la
2: nieve
1: i la pel·lícula.
0: Com?
1: El moment de la cançó crec que és bastant interessant,
0: sí,
1: no?
0: Sí, és una part molt bohèmia de la pel·lícula quan surt aquesta cançó.
1: La nieve.

0: Puente tiene ahí una cosa en la garganta que no sé qué expresa tanto. No sé si como actor estará a la altura, pero como cantante considero que es increíble. Crec que la tornarem a escoltar més endavant i segurament que rebrà algun premi.
1: Va, als Goyas se s'emportarà tots. Seguro, sí. Això, cap seguro, dubte. Ara, seguro. Qui sap si potser alguna algun premi així més important li pot caure també.
0: A veure, ja veurem. Bueno, pues desitgem tota la sort a la Bola Negra i...
2: Home, i bueno. ja té el Premi Toronto, també té el Premi de la Palma de Cannes, i també té un premi a Nova York, em sembla que han donat altres premis a Nova York.
0: I del públic, no?, en Sant Sebastià també. Mm-hmm. O sigui, crec que ha tingut diferents premis.
2: És increïble.
0: Bueno, possiblement siguin, jo no vull comparar-los, però sí que si això surt bé, poden ser els Almodóvars del futur.
2: Però potser més seriosos que eren Almodóvar, més fiques al terme, no?
0: Bueno,
2: no sé,
0: s'haurà de veure.
2: Jo m'ho veig, al principi bé, però una mica xavaca per mi. No sé.
0: Bueno, Matías ha apuntat ahir el llenguatge cinematogràfic, això m'interessa molt.
2: Sí, és molt interessant.
0: Perquè són joves i que ja tenen una cultura. Jo el que sí que ara estava pensant, no?, de que jo vaig acabar l'institut als 18 anys, més o menys, no?, com ara. I jo vaig estar llegint durant tota l'escolaritat a Federico García Lorca, sí, Antonio Machado, Miguel Hernández, Pío Baroja, Valle Inclán, Shakespeare, Cervantes.
2: Sí.
0: En
2: yo
0: la escuela.
2: Igual.
0: Y sí. ahora tenemos que buscar libros que...
2: Sí, y también la comprensión lectora, vull dir, tú no entiendes el que has llegit, doncs per què no pots expressar escrivint? O no saps el que llegeixes, o automàticament. El sentiment que provoca un llibre, no? I un llibre comença a endinsar-te el llibre. Sigui Peor Roja, sigui Generació del 98, Generació del 27... És que dona molt cada època.
0: A més, és que les classes, per exemple, jo recordo que llegíem un poema, no és fàcil llegir un poema d'Antonio Machado, de García Lorca, perquè són coses molt personals. I fèiem un debat de què senties tu escoltant això. Sí. És impossible avui en una escola.
2: Fins i tot en català, Joan Salvador Pastell.
0: Sí.
2: Hi ha molts autors catalans
0: que... Jo vaig ser un dels primers cursos que vam començar a fer literatura catalana. I jo vaig tindre la Mercè Marçal, la gran poeta que va estar aquí a Sant Boi, que s'ha fet molts homenatges, i ens va fer llegir llibres que potser per el nostre compte no l'havíem llegit. I jo em sento molt, no sé, molt content d'haver llegit tota aquesta cultura, quan els meus pares, doncs la meva mare era analfabeta, no sabia llegir ni escriure, vull dir que... No sé, i ara, pues como que ja està tot, ja està sí, tot sí, bé, no? Sí. Bueno, hem parlat molt de... És que m'emociona molt tota aquesta...
2: A mi també.
1: Ja.
0: Escolteu això.

0: Audrey Hepburn en
1: Breakfast with Diamonds, en inglés.
0: Aquí traducido en
1: Breakfast with Diamonds, desayuno con diamantes.
0: Sí. La verdad es que la película de Blake Edwards y la música con video de Henry Mancini, que es la banda sonora de nuestro programa,
1: sí,
0: pues cumpleixen 65 anys. Así que aquest any, en octubre, es va estrenar aquesta pel·lícula mítica, tot i que l'argument, pues jo penso que ja...
1: És bonic, és bonic.
0: No sé com dir-ho.
1: A mi que fa molta gràcia és Richard Piper. El comandant de l'equip A.
0: I també va ser també el Banachet, no? El detective Banachet. Bueno,

0: Va ser una història molt maca, s'han quedat moltes imatges, per exemple el vestit que portava l'Audrey Hepburn, aquell va crear escola perquè era una senyora elegante,
1: guapíssima.
0: I penso que bueno, pues era per recordar aquesta pel·lícula, que era l'adaptació d'un llibre de Truman Capote, precisament.
1: Truman Capote.
0: Un autor. Jo no he llegit res d'ell.
1: La sangre fría, que és molt bo,
0: sí. I bueno, la joieria aquella de Tiffany's, no? És l'última escena, crec, no és l'última escena, una de les últimes, no és l'última, que se para allí a veure les joies i bueno, anava amb unes ulleres de sol, uns guants llargs, fumava en
1: la pipa,
0: con la pitillera, todo ahí,
1: un pipeta, sí.
0: Sí. Y no sé, una escena pues icónica, mítica, y ese tema cantando en una finestra.
1: Una finestra, una guitarra tocant, molt maco.
0: Bueno, y aprofité porque Henry Mancini va a fer una banda sonora, la he estat escoltant durant tota la setmana, qué buena que és, però clar, quan escoltem ara ese cha-cha-cha, que és nostra sintonia, pues clar, ja em ve que toca otra vez. Xarada, no? D'alguna
1: forma.
0: Bona setmana.
1: Bona setmana, gràcies per escoltar-nos. Adéu.
2: Bona setmana i feliç fin de...

0: Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.
1: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
2: Tots els èxits del passat, del present i del futur, i tots els estils i música de proximitat.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
2: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

Hola, hola, benvinguts un divendres més al Forever Joves. Com cada divendres estem aquí a oferir-te molta bona música i, bueno, tenim moltes, moltes coses. Avui tenim doble entrevista. Per una banda, el grup de Sant Boi, Estela i els Miralls, que els parlaran del concert que faran el proper divendres 16 d'octubre aquí a Cal Niño. I a la segona part ens acompanyarà el nostre company Valentí César per parlar-nos de la mostra de jazz de Sant Boi que també se celebraran aquests dies d'octubre i novembre. Amb tota aquesta programació estarem pues, tota aquesta horeta. Així que m'acompanya, sí? Pues comencem amb música, la música d'Estela i els Miralls. Miralls.

0: Doncs sí, el proper divendres 16 d'octubre a les 9 de la nit a Cal Niño, el grup Estela i els Miralls presentaran el seu àlbum de forma oficial, Apologia de la Mediocritat. I parlem i fem algunes preguntetes als seus integrants, a l'Estela Navarro, al Nil Garrido i a Miguel González. La primera pregunta que us faig és aquest concert és una festa d'aniversari, una presentació oficial? Serà un concert íntim? Com serà?
1: És una presentació oficial? Serà un concert intimista?
2: Doncs sí que és una festa d'aniversari, o almenys ho hem volgut plantejar així, perquè tot i que no sabem la data exacta quan va sortir, perquè no ens en recordem, sabem que és al voltant d'aquelles dates,
3: sí,
2: mitjans d'octubre, sí, entre que ens van donar el disc en físic i després de sortir a la plataforma, doncs pues por ahí va.
1: Clar, s'ha de tenir present com tres dates, no? La del físic, la de xarxes,
2: i
1: la de streaming.
2: I la que vam fer una festa a part, també. Bueno.
4: Creus que va sortir, tu?
2: Sí.
1: És un calendari
2: sí,
1: una mica confós.
2: Jo estava començant que era el 17, però crec que no, bueno, en fi. Uh-huh. Llavors, la pregunta era si serà un consell intimista. Bueno, nosaltres no podem deixar de ser una mica, inevitablement, intimistes, però serà el concert amb més col·laboracions, això sí que podem dir.
4: Sí.
2: I la òbviament...
4: La gent que va gravar el disc, no?
2: Sí.
1: Sí, tots els que van participar a la gravació, que són aliens a la formació, estaran convidats d'alguna manera.
2: Sí. I serà... Bueno, tenim moltes ganes.
1: No, hi haurà moltes sorpreses.
2: Sí, hi haurà sorpreses. Que si les voleu saber, doncs us tocarà venir.
0: En aquesta conversa que vam fer amb els tres integrants d'Estela i els Miralls, doncs vam fer algunes preguntetes sobre el concert, com aquesta, que va ser el important el poder estrenar aquest disc a Sant Boi.
1: Per què és important Sant Boi?
2: Sant Boi, poble dels besos. Perquè és important, home, doncs perquè som santboians. Bueno, jo una mica intrusa de dir, perquè he viscut molts anys a Viladecans.
1: Bueno, però estàs ja dubtadíssima.
2: Però he fet, sí, jo crec que tinc el carnet de santboiana oficial, no?
4: A Viladecans un cop et van dir, malgrat ser de Viladecans.
2: Sí, no? Llavors m'han desterrat.
1: Clar, clar, clar, o sigui, t'han fet fora.
2: No, jo em porto bé amb tothom. I, bueno, estimem molt Sant Boi. Vosaltres més que jo, no? De fet, jo estimo molt, però...
1: És important, però al final és...
2: Perquè hi ha un sentiment que vosaltres us heu criat aquí 100%.
1: Sí, som boians de tota la vida i al final és la ciutat on hem crescut com a músics, on ens hem format...
2: Epa, i on ens hem conegut nosaltres.
1: On ens hem conegut nosaltres i al final és... Volíem que aquest concert, que és tan especial, fos a casa, no? Que fos un moment de retrobada amb amics i presentar-ho de locals.
4: Encara no havíem pogut presentar com a tal a Sant Boi, no? Havíem fet alguns acústics, però així com a...
1: És veritat, la formació completa no hi hem pogut.
2: Sí,
4: al cap d'un any, però havia d'arribar algun dia.
2: Ui, sempre hem fet coses aquí, però en versions reduïdes, o a trio,
1: sí.
2: O en...
1: O pocs minuts, no? un muntatge més reduït.
4: Cal Niño sempre fa com il·lusió, no? Tocar amb el teu grup a Cal Niño.
2: Total, total.
1: És una sala que té molta història, una programació molt bona.
4: I en mil cops de públic.
1: Clar, exacte, la il·lusió és aquesta. Que has anat a veure moltes coses i de cop poder estar sobre l'escenari.
2: I a més, jo serà el típic que diuen la gent en plan, no sé què, però jo recordo de ser petita i anar a veure obres de teatre del col·le. I pensar, ai, jo, que guai, algun dia hi arriba, no sé què. Perquè a més jo recordo alguna obra que el típic d'algun voluntari i m'escollien i jo en plan algun dia volver aquí i fer
4: les dues feixes florals.
1: I és un lloc que té molta màgia, en realitat és una sala que té molta màgia.
2: Tot i que he de dir que jo jugar a casa és com una part guai de vale, terreno en plan conocido i tal, però és que també té un punt de que inquieta una mica, no?
1: Bueno. És més difícil dissimular.
2: Sí.
1: Perquè te tiene el truco pillado.
2: Sí, però bueno, serà guai.
1: Estarà bé.
2: Veniu.
0: Pues sí, estarem ahí aplaudint al grup, evidentment, i cal recordar per a la gent que no ho sap que Estela i els Miralls van aconseguir en el 2024 un premi, però en el 2025 li va donar la gran oportunitat de guanyar el premi de la Fundació Sau i Puig Porret, i això li va fer poder gravar aquest disc. Esperem que siguin molt més, no? I parlant amb ells, bueno, li vaig preguntar pues, com seria aquest concert, no? A veure què en diuen.
1: Com serà?
2: Com serà el concert? Serà un concert espectacular.
1: Increïble. El millor moment de les vostres vides serà...
2: No, serà aquest... un concert. És veritat que nosaltres sempre procurem, o jo almenys, fer algun, o sigui, que hi hagi algun detall nou a cada bolo, i crec que quasi a gairebé tots hi ha alguna xurradeta, per molt petita que sigui.
1: Jo crec que sí, que hi ha hagut sempre algun element que diferència, no?, entre bolos.
2: Sí, llavors això ho mantindrem, i no sé, tu què dius, Nil, com serà? Serà un dia que no oblidarà ningú.
1: Un dia per recordar, no?
2: Un dia per recordar, clar que sí.
0: Estela i els Miralls, pues, està format per tres membres, com he dit abans. Ellos se lo guisan y se lo comen, com Juan Palomo. La Estela és la compositora, la pianista i la cantant, i el Nil Garrido, per exemple, pues, és el bateria, i també toca la guitarra. I el Miguel González, pues, és el director musical, toca els teclats i la guitarra. Però jo volia, les vaig preguntar, pues, com, quins músics estaran a l'escenari, seran ells tres o hi haurà alguna sorpresa, a veure què ens diuen.
1: Quins músics estaran a l'escenari?
2: Doncs a l'escenari no estarem nosaltres.
1: Home, vaja, primera notícia.
4: No,
1: estarem la formació a quartet, que és la que portem des de fa un temps, i bueno, els col·laboradors que han...
2: Els que hem pogut rescatar.
1: Sí, hi ha gent que s'ha quedat al camí.
2: I alguns que encara estem intentant raptar, com el Nil demà, no?
1: Però el cas que serà formació de quartet amb algun addendum, algun afegitó, per fer-ho més bonic, no? Més...
4: Sí,
2: total.
4: I especial.
1: Al final és això.
4: Molt bé, que maco.
0: Doncs l'Estela i els seus companys, pues, vam estar gravant aquestes preguntes, i una de les coses que ens agradaria saber, i jo crec que també el públic de Sant Boi, és si interpretaran els 12 temes del disc, si hi haurà algun tema inèdit, si hi haurà alguna versió, o si en algun cas, pues, haurà alguna sorpresa. A veure què van respondre a aquesta pregunta.
1: Presentareu els 12 temes del disc? Hi haurà algun tema inèdit o alguna versió? És a dir, alguna sorpresa?
2: Vale. Espera que pensi. Sí, els 12 temes del disc estaran. Hi haurà un inèdit, però que ja fèiem al principi de tot, quan se cocía esto.
1: Sí.
2: Que és una mena de nana, no desvelaré más.
1: Hombre, te velo bastante. No,
2: però bueno, la gent... només se n'acordarà, i si se'n recorda algú del principi, vale, quan dels primers bolos. I versions sí que hi haurà.
1: Sí.
2: Hi haurà una que és la que també portem tocant des de pràcticament és la primera vegada que tocamos tu i jo juntos.
1: Sí, és veritat.
2: Que tampoc desvelarem mal,
1: jo. La primera cosa que vam fer junts.
2: Sí. I després hi haurà una que hem incorporat aquest any, que bueno, ja explicarem el dia del concert, perquè és...
1: Sí, jo crec que tot...
2: el suport especial.
1: Sí.
2: Ja la gent entendrà per què.
1: Sí.
2: No? Alguna cosa a dir, Nil, que està molt
4: callat?
2: No, li sembla tot bé.
0: Farem una aturadeta escoltant més cançons d'aquest disc per recordar que Estela i els Miralls estan ara en concert a Cal Niño el proper dia 16 d'octubre a les 21 hores. Escoltem un dels temes que es diu Paraules embalsades, que parla sobre el procés de creatiu, el procés d'escriure una cançó que us la recomano.

0: Estela i els Miralls en concert el proper 16 d'octubre a Cal Niño. I vam tindre una entrevista, unes preguntes que li vam gravar amb ells sobre aquest concert. I, bueno, la següent pregunta pues, que li van fer, que ells també repeteixen les preguntes, és si estaven preparant algun tema nou.
1: Estem preparant algun tema nou?
2: Jo
1: crec que sempre hi ha coses, no, al calaix?
2: Sempre hi ha coses. Ara estem en temporada...
3: Que si no quedava bé dir-ho igual.
2: Totalment. Sí, és veritat, això fa molt... Sí, estem parlant...
3: Sempre estem treballant.
2: Sí. No, treballant, sí. El problema és trobar temps també per trobar temes nous. I a mi és que és veritat que em passa molt, que em costa molt portar coses noves perquè soy superexigente. També queda molt bé dir això d'aquest superexigent.
1: Sí, puntual. No, estas cosas como de currículum.
2: No, és que soc molt perfeccionista, no sé què.
1: No, però sí que és veritat que costa una miqueta trobar l'equilibri entre preparar un repertori en directe i tenir un show rodat i ben treballat i a la vegada preparar temes nous que al final és com una mirada més llarga pel futur.
2: Total.
1: És una mica complicat i bueno, estem treballant en aquest equilibri.
2: Estamos en ello, sí, s'han provat coses noves, un parell
1: sí,
2: o tres
1: treballat coses guais,
2: de cançons noves.
1: La roda no para.
2: Però, hòstia, cuesta, perquè tenim unes vides molt ajatreades.
1: Bueno, no,
3: si no treballessis, només dediquéssim a això, potser...
2: Però, malauradament, som...
3: Però, bueno, dediquem tot el que...
2: Tot el que podem i bueno. Més, sí, sí.
0: A veure què ens diuen l'Estela, el Nil i el Miguel quan li van preguntar si hi havia concerts a la vista o alguna actuació.
3: Tenim molts, l'únic que no els volem anunciar perquè som així.
2: No, tenim un que ens han acabat en cada data, això sí.
3: Sí.
2: I després d'aquest estem...
3: Que potser serà Sant Boi, tot i que heu de venir al de Canis.
1: No, en realitat sí. el gran focus de treball ha estat aquest concert. Volíem que la presentació fos molt especial i que fos un dia gairebé sí. Únic. I aleshores molta de l'atenció s'ha dedicat en aquesta data en concret. Aleshores, un cop passada aquesta data, veurem, sempre estem oberts a coses que passen.
2: Home, totalment, des d'aquí hago un llamamiento.
1: Llamamiento.
2: Un contracte, joder. No, però...
3: Costa trobar.
2: Costa trobar, la realitat és que costa trobar i portem dos anys intentant picar en pedra, també és més difícil, no? Perquè els llocs on era més fàcil d'accedir ja ens han donat l'oportunitat i, de fet, hem repetit diverses vegades, com la setmana passada a Can Xic, perdó, a Viladecans. Entonces, pues... Sí, també, salir picant pedra.
1: També és veritat que estem vivint un procés de canvi a Barcelona perquè s'estan tancant moltes sales de mig. Moltes sales d'aquest format entre petit i mig han tancat. Aleshores, els espais per una banda emergent és veritat que cada cop són menys.
2: I no només banda emergent, però no
1: discussió,
2: no t'estic invalidant. Però que hi ha un tema de... Vale, sí, vull tocar-ne. Vale, jo a la sala. Tu em treus els diners per llogar una sala...
1: Sí, bueno, clar, la precarietat d'haver de posar els diners per davant, que no hi ha una subvenció... Una subvenció, llavors... més una subvenció com una inversió que no vingui per part dels músics, que al final és una cosa molt precària.
2: Conclusió. Contracteu-nos. Festes majors. És tranquilito, però apetece, no?
1: Apetece.
2: Sí, vinga, va.
0: Ens agradaria saber també quina ha estat la sensació, la repercussió que ha tingut el disc en el públic en general, si teniu una bona sensació, Estela, Nil, Miguel.
1: Voleu afegir alguna cosa més?
3: No.
1: Fins ara, quina és la vostra sensació sobre el resultat final del disc pel públic?
2: A veure, torna a repetir.
1: Fins ara, quina és la vostra sensació sobre el resultat final del disc pel públic?
2: No
3: tinc la pregunta. Que si l'ha molat la gent o no l'ha
1: molat. Sí. Ah. Jo crec que la resposta ha sigut molt positiva.
2: Aquesta era la que m'ho respondre en Nil.
1: Vale.
2: Nil.
3: Jo crec que la gent que li ensenyem almenys ens diu que sí, potser després no li agrada gens, però...
1: Els hi sap greu dir-nos la veritat.
2: Sí. El
3: disco. I no ho sé, al final cadascú dels seus gustos és una...
1: Però la resposta ha sigut molt positiva, jo crec, eh? Al final...
2: Jo crec que sí, la gent quan ha vingut als concerts, jolín, que per primer cop tenim com fans, es pot dir.
3: Hi ha dos fans.
2: No, dos fans. El Pedro, des d'aquí el saludem. Hola, Pedro!
3: Fans que no coneixem.
2: Sí, o sigui, gent que de manera desinteressada, no? Perquè lo fàcil en el nostre cas és pues, la gent que ens estima, pues, ens dona suport, encara que potser no els agradi una merda el que fem, però ahí estan, que la majoria jo crec que els agrada perquè tenen molt bon gust.
1: Excel·lent.
2: Estoy liando muchas flores hoy.
1: No passa res, no passa res.
2: No, però això, que és el primer cop que gent de manera més desinteressada ens ha vingut o ens ha descobert de pura casualitat i, hòstia, s'ha apropat a dir-nos, o inclús a venir a més d'un concert, I, jolín, això fa molta il·lusió.
1: Jo crec que la resposta ha sigut molt positiva perquè no era una proposta fàcil, perquè és un disc clarament de cantant, però hi ha molts espais per la banda, hi ha molts moments instrumentals i normalment és complicat demanar les dues coses alhora, perquè a la vegada també es posa molt focus a la sensibilitat femenina i al missatge.
2: Que feminista.
1: I al final, clar, estem demanant molt en una escolta i tot i això la resposta ha sigut molt positiva. Aleshores jo crec que sí. La sensació és...
2: No ens podem queixar,
1: no? No, per res. I motivar per continuar treballant i creant.
3: Sí, és un primer disc, sí. Treure la nostra proposta i poc a poc.
2: Nostre primer hijo.
1: Voleu afegir alguna cosa més?
3: No.
1: No, que vingueu, joder, que
2: vingueu
1: de venir.
2: Que vingueu,
3: teatre, no,
2: jolín, que no sabeu la feinada. O sigui, estem contestant aquestes preguntes a, bueno, quasi les 12 de la nit. La feinada que és la dedicació. O sigui, tenim, és una, literalment és una doble feina, això. O sigui, tenim les nostres feines individualment
1: cadascú. I té sou negatiu, és increïble.
2: Sou negatiu perquè no ganamos dinero, es más.
1: No, espera, però a portones. No, però és un projecte preciós, estem enamorats del que estem fent i estem desitjant compartir amb tots vosaltres el Cal Niño.
2: Que després, ojo, si venen només dues persones, a dar-lo tot igual.
1: No, s'emportaran el millor show de les seves vides.
2: Però, hòstia, crec que és guai, o sigui, no sé, i la gent que no ens conegui, doncs també que també és guai, no?, anar a un concert, descobrir-nos.
1: Jo crec que l'espectacle que tenim és bastant versàtil i dinàmic, jo crec que la gent que vingui que no ens coneix, que vulgui atrevir-se a veure què fa aquesta
2: penya, es
1: sorprendrà.
3: I venir només a que el poble es facin coses, no? Només que hi hagi algú tocant allà al centre del poble per 4 duros, val la pena anar, sigui el que sigui.
2: Posar valor a, joder, la música en directe, que...
3: La gent que fa coses. I que se'n voy.
2: A veure, i anava a dir alguna cosa i se m'ha oblidat.
1: No, però
2: bueno, ja ens ho
1: veurem. Has d'atacar amb un visca se'n voy,
2: sí. Bueno, doncs gràcies, moltes gràcies, Paco. Tio, gràcies, no?
1: Gràcies, Paco.
2: Vinga, ciao, ens veiem el dia 16 d'octubre a les 9 de la nit.
1: Us esperem.
0: Doncs moltes gràcies, Estela i Miralls, als tres components, i seguim escoltant-los. La cançó, una de les cançons, perquè tenen 12 cançons en aquest disc d'Anatomia de la Mediocritat, 10 temes en català i 2 en castellà. I hem agafat aquest tema en castellà que es diu Cronofòbia.

0: Bé, comencem aquesta segona part del programa i ens acompanya, doncs, com si s'escolta allà en aquesta casa de Ràdio Sant Boi, està identificat amb el Valentí César, el company de Jazz Setmanal i Lluna Plena. Benvingut,
1: Valentí. Gràcies, molt amable, i ben, gràcies a tu per convidar-me.
0: Al contrari, sempre amb tu traiem molt profit de la música, aunque siguin gustos diferents, però la música ens uneix.
1: Naturalment. Tenim aquest virus al cos que no ens el podem treure, eh?
0: Valentí, 35 edició de la Mostra de Jazz, sí, de Sant Boi.
1: Sí, senyor, 35 anys més vell que sóc de quan la vam inaugurar, però bé, satisfets i honorats per la confiança que ens han donat, sí, sí.
0: Cada vegada és més complicat fer un espectacle, però també vull tindre història, moltes històries.
1: Sí.
0: Com ha anat aquest any la preparació amb el Toni Solà, aquests concerts?
1: Bé, sembla... No és cap tipus de pretensió ni de petulància, però la veritat és que ens resulta prou fàcil. Sobretot gràcies al Toni, que el ser músic professional doncs coneix a molta gent i ell és una via molt important per poder contactar amb determinats tipus de músics i entre els dos doncs fem el que podem i jo crec que hem aconseguit doncs una programació prou digna, prou interessant i apta i per tots els públics, que és una de les nostres fites, no? Aconseguir que no només vinguin els afeccionats al jazz, sinó que ampliar el ventall perquè pugui venir qualsevol tipus de persona que tingui una especial debilitat per la música, sigui del tipus que sigui.
0: I a més, Valentí, t'ho puc assegurar que molta gent del públic que hi ha no és que siguin aficionats al jazz, són aficionats a la música.
1: Ah, efectivament.
0: Això és, i crec que ho heu aconseguit totalment.
1: Sí, bueno, ens ha costat, sí, com sí, tota però... la vida, però sí que és veritat que ara estem molt satisfets, aviam, tant de bo enguany sigui el mateix i tinguem la mateixa afluència de públic. Fins ara, cada vegada ha anat a més. Bueno, tu també has estat present en algun dels concerts i ja saps que omplim i esperem enguany que continuï aquesta línia, que al capdavall diguem-ne que això és com els futbolistes, es jutja pels gols, no? Pues, a nosaltres se'n jutja per la quantitat de públic que som capaços de reunir.
0: Bueno, està assegurat, això està claríssim. Després parlarem de les entrades, on podem i tot això, però la mostra començarà el 16 d'octubre i acabarà el 20 de novembre. Estem quasi un mes.
1: Sis concerts. Sis divendres consecutius. I llavors, bé, ja des de fa molt de temps que tenim establert aquests sis concerts. A nosaltres ens agradaria més, però per simples qüestions econòmiques doncs ens hem de limitar a sis concerts.
0: I a més, Valentí, una de les coses xules d'aquesta mostra és que cada concert està en un barri diferent de Sant Boi i amb els dos teatres també de Sant Boi.
1: Això m'agrada que ho comentis perquè és una de les dels trets fonamentals de la mostra. Quan vam començar amb això fa 35 anys, tot va partir del casal de barri de Casablanca, que ja doncs per una sèrie de circumstàncies ens vam reunir, total, que després nosaltres vam és que clar, tinc que explicar més coses. Això, la mostra de Jazz de Sant Boi, en el seu durant uns quants anys es va dir mostra de jazz als casals. Per què? Perquè els casals són els que ens van fer confiança i els que, doncs, diguem-ne, amb el seu pressupost, doncs, sustentaven aquesta mostra. Amb el temps, doncs, es va anar fent gran, com tot el que neix petit, tant de bo es va fent gran, i va arribar un moment que des de Cultura van dir, vosaltres continueu organitzant-lo, però ho farem des de Cultura, diguem-ne, el que és la infraestructura, i vosaltres, tant el Toni com a mi, vull dir, vosaltres continueu, busqueu la programació, feu-la tot, però canviarem el nom i posarem, en lloc dels casals, a Mostra de Jazz de Sant Boi. I això, però continua, per exemple, aquest que era un tret fonamental, quan nosaltres vam dir, escolta'm, és molt maco anar a Can Massellera, però els de la CUP tenen el mateix dret i els de Camps Blancs tenen el mateix dret. I llavors vam dir nosaltres, si no ens diuen el contrari, que llavors ja en parlaríem, però si, no, si més no, la idea és portar-lo a tots els barris de la nostra ciutat. I per això fem, des de, no, no me'n recordo quina edició, però sempre ho hem fet a tots els casals.
0: Doncs si et sembla, anem a entrar a la programació molt variada en diferents estils del jazz, però també d'altres músiques.
1: Sí, sí, hi ha un concert de blues, per exemple,
0: i també algun vocal, sí, també. Hi ha de tot.
1: Meravellós aquest, sí. No te'l perdis.
0: ja ho sé. Pues anem a començar per el primer concert, que és la setmana propera, sí, el divendres, a 16. Sí, sí.
1: D'aquí a 7 dies, eh?
0: Sí, avui. Per això. I parlem, a veure, de què tenim aquest 16 d'octubre?
1: Bé, tenim la sort, l'oportunitat d'escoltar un dels saxosals nord-americà més importants de del panorama actual del jazz. El senyor Jimmy Snidero, que és un gran, gran, d'un gran prestigi, i parlo a nivell mundial, i bé, sempre intentem portar algun músic, doncs diguem-ne, no pel fet de ser estranger, sinó pel fet de ser un músic important, i en aquest cas hem aconseguit que Jimmy Snidero doncs ens vingui aquí. Vindrà en formació de quartet, vindrà amb dos músics francesos, el pianista Olivier Truchot i el bateria Valentín Jam, i estarà acompanyat d'un músic que és lleidatà, però també està molt lligat a la mostra, a l'Ignasi González, al contrabaix.
0: I això serà el Casal de Camps Blancs.
1: Ah, efectivament, enguany comencem els concerts al Casal de Camps Blancs, carrer Salvador Seguí.
0: Pues anem a escoltar. Hombre, com sona aquest Jimmy Snidero,
1: pues
0: que a més és una primícia, que és una de les cançons que formaven part del seu últim disc.
1: Sí, però molt bé, endavant.

0: Bueno, el Saxa és el sí. protagonista, no?
1: De... Sí, el que passa que no l'hem sentit. Sí, no m'hi he adonat, estava jo amb altres coses, perdoneu, eh?
0: S'ha escoltat, sí.
1: És bé, no dic res, millor no dic res,
0: sí,
1: perquè és, és lamentable que no l'hagi escoltat.
0: Bueno, després et diré que l'escoltis en el YouTube.
1: Vinga.
0: Passem al 23 d'octubre sí. i marxem a la ciutat cooperativa.
1: Sí, senyor. Doncs tindrem un grup d'un quartet que es diuen Velvet Swing Quartet, que és un quartet composat per grans músics, però que a més faran un concert, perquè els conec els quatre, i faran un concert d'aquells que fan participar la gent. Tenim l'Òscar Font, el trombonista i clarinetista, que és un jan molt collonut, que sempre doncs interpel·la la gent, és un jazz molt assequible, vull dir, és el que una mica el comentàvem abans, no? Vull dir que qualsevol afeccionat a la música s'ho passarà bé, i això també és una cosa que nosaltres sempre cuidem dintre de les nostres possibilitats. Doncs intentem que no sigui una cosa elitista, que no sigui una cosa de minories, sinó que sigui el més ample possible. I en aquest cas, dir que recomano aquest és absurd, perquè els recomano tots, però aquest, doncs, ho dic en aquest sentit, de que gent que potser diu, ja és això, que tan raro, això s'ho passaran de cunya, parlant de veritat.
0: No he trobat cap cançó del quartet, però sí de l'Artem Zulier i del Pep Rius, i para que, com a mínim, una petita mostra de com pot ser...
1: És que aquests grups no són estables.
0: Clar, sí.
1: No són estables, sinó que en funció del caché que podem... Llavors, pues, han posat aquest nom com podrien haver posat qualsevol altre.
0: Sí, no.
1: Però tu, per exemple, jo estic quasi convençut que el Josep Traver, el guitarrista, l'has vist alguna vegada. El Pep Rius també, i l'Òscar Font és un dels que l'any passat, amb una altra formació, també va venir.
0: Bueno, pues hem escoltat una mica com ho fan.

0: Bé, estem repassant la programació de la 35 Mostra de Jazz que celebra aquest any del 16 d'octubre fins al 29 de novembre, i ens hem quedat el 30 d'octubre i marxem directament al Casal de Marianao.
1: Al Casal de Marianao, sí. Aquest és un dels concerts que dediquem al blues, que tot i no ser jazz, doncs estan prou emparentats, el jazz i el blues. I doncs comptarem amb el Johnny Bing Stone, que és guitarra i cantant i veu, i estarà acompanyat també d'un trio format per un saxotenor, un baix elèctric en aquest cas, i el Reginald, que tocarà la bateria. Bé, els amants dels blues, que suposo que deuen ser molts, perquè és un estil que és molt, entra molt bé, doncs jo li recomano que vinguin, que també s'ho passaran meravellosament bé i tindran l'oportunitat, si no el coneixen, de veure aquest grup, que està format per quatre bluesmen molt importants dintre dels músics que es dediquen a aquest estil de casa nostra, evidentment.
0: Cal dir que és un blues bastant més clàssic i sí. Fins i tot té un toque de swing.
1: Sí, bueno,
0: jo l'escoltant-la m'ha vingut a anar cap enrere, eh? Sí. Molt no, interessant, eh?
1: Bueno, aviam, són bons músics tots ells. Llavors, no sé quin repertori tocaran aquí, blues segur, evidentment, però jo crec que és molt interessant.

0: I passem seguint repassant la programació de la Mostra de Jazz de Sant Boi, la 35a edició, que és per celebrar-lo, perquè clar, sembla que acaben en 0 i en 5, sembla que se celebra, sí, com que sí, se celebra sí. una mica més.
1: Sí, sí.
0: El dia del meu aniversari, el 6 de novembre, doncs a Casablanca, una altra que ahir va començar una mica la història de la Mostra,
1: efectivament.
0: Pues, la presència femenina que en els últims anys
1: ha tingut un pes específic. Sí, i no és casualitat, perquè considerem que la veu femenina doncs té un quelcom especial, perquè genera proximitat. Habitualment, si no és una cantant d'aquestes diguem-ne molt molt contemporànies, doncs acostumen a cantar clàssics, estàndards de tota la vida, amb la qual la gent els coneix, els reconeix i els gaudeix. I per això, per nosaltres, sempre intentem portar veus femenines per aquesta proximitat que generen. I sempre és molt agradable veure una noia cantant, si ho fa bé, evidentment, que aquesta ho fa bé, doncs sempre intentem. I enguany, no una, no, tenim més d'una veu femenina.
0: De qui parlem?
1: Ara estem parlant de Júlia Plans. Ella és una noia jove, la seva mare també era cantant, i és una noia que bé, està iniciant-se la seva carrera. Vindrà acompanyada d'un quintet de músics que els conec i de tota confiança, i bé, jo crec que serà un dels concerts els que és inevitable assistir, perquè tenim el gaudi garantit.
0: A més, ella és de Terrassa, o sigui que és d'aquí.
1: Sí, ella és de Terrassa, sí, sí, sí.
0: A mi m'agradaria que posessis el començament de la cançó, perquè m'agrada això, el que fa vocalment aquesta noia, eh? Atenció, escoltem.

0: espectacular, no?
1: Sí, sí, i a mi m'ho sembla, però, clar... sí, sí, no, i dir, home, aviam... sembla que ens vulguem posar medalles, no és això, de veritat, però sí que busquem un nivell professional de qualitat. Agradarà més, agradarà menys, perquè hi ha gustos per tot, no? Però intentem buscar gent de categoria i de total confiança.
0: Arribem a Can Masellera, sí. Aquí un recte bastant gran, perquè l'espai és més gran, sí. Té més localitats... el 13 de novembre amb un joc de veus, no? L'harmonia,
1: sí, un quartet de veus masculins, que és més, que no n'hi han tants, i que bé, es dediquen entre cometes, o podríem dir que segueixen el camí dels barbershop, aquells conjunts de veus negres que es diuen així perquè es juntaven a les barberies i es posaven a cantar, no? I una mica aquest serà un concert espectacular, tant per la qualitat de les veus dels xicots aquests com de l'acompanyament musical. Vull dir, jo penso que aquest serà un punt àlgid de la nostra mostra.
0: I a més que he estat escoltant-los i fan versions de Rosalía, sí, de la rumba catalana...
1: Sí, sí, fan de tot, però bueno, espero que enguany, si venen, quan vinguin aquí, ja que és un festival de jazz, no... busquin un repertori, diguem-ne, sí. més enfocat als estàndards i als clàssics.

0: aquest és un estàndard de tota la vida, sí. I tenen unes veus precioses, vull dir que a mi particularment, que m'agraden molt les harmonies vocals, doncs amb aquest jo sé que gaudiré com un vedell.
1: Arribem al 20 de novembre, que crec que aquest serà de Cal Niño, tot i que en algun lloc he vist que posava Can Masellera, eh?
0: No, ah sí? Ah,
1: pues, és Cal Niño.
0: No, jo ho tinc claríssim, és a Cal Niño, perquè sí, és a Cal Niño.
1: Parlem d'una altra dona, no? D'una veu, sí. I del fundador.
0: Sí, del cofundador, sí. Antoni Solà, sí.
1: De qui parlem?
0: Mira, parlem de Maika Jole, és una noia, bueno, una senyora ja, és... No és gran, però no...
1: No és una noieta.
0: No és una noieta, no. És una noia, no sé si nascuda, però fa molts anys que viu a Madrid, vindrà directament des de Madrid. Ella és professora de cant amb algunes escoles de música d'allà, de Madrid, i doncs vindrà acompanyada doncs, del grup que habitualment toca sempre amb el Toni Solà, és a dir, el Gerard Nieto al piano, que és una passada de pianista, el millor pianista que hi ha aquí al nostre país, pel meu gust, l'Ignasi González, que repetirà, te'n recordes que t'he comentat el primer,
1: sí.
0: I el Pinyo Martí a la bateria. Canta també blues, aquesta senyora,

0: tots els concerts seran a les 10 de la nit, sí. I ja es poden comprar les entrades.
1: Efectivament, hi ha aquesta, una empresa que, és, que la, l'Ajuntament li ha donat la, la, l'exclusiva de la venda, que es diu Tiquetea. Aneu a la pàgina web de Tiquetea i allà està anunciat la mostra de Jazz de Sant Boi. Podeu triar doncs, els concerts que us interessi. Hi ha també abonaments, i després si algú vol una entrada concreta un dia concret, no hi ha cap inconvenient. I a més, si hi ha diguem-ne que hi ha praus, també es vendran al lloc del concert el mateix dia.
0: Crec que puc dir els preus.
1: Sí, i tant, que pots dir-ho.
0: Mira, unes entrades...
1: Cal dir-ho.
0: Una entrada val, són 11 euros, però també hi ha abonaments de 3 entrades que val 28 euros i les 5 entrades 42 euros. Per tant, jo penso que...
1: Sí, surt a 7 euros. El que val com aquell que diu avui en dia una cervesa.
0: Vull dir que, bueno, dos,
1: bueno, no, dos cerveses. Bueno, és que quan dius una ja saps que després vindrà una altra, la segona. I llavors, jo crec que és un preu molt raonable per el que s'ofereix, no? Si una persona que agafi l'abonament li surt a 7 euros, vull dir, i tindrà dues hores, no, dues per 6, 12 hores de bona música.
0: Que també he llegit que fareu com una mena d'alguna cosa en els mercats.
1: Sí, o... bueno, ja fa anys que
0: això
1: fem.
0: Això què és? Explica.
1: Doncs senzillament, doncs, des de fa unes, hi ha unes quantes edicions, per exemple, aquí el de la Muntanyeta, portem un diumenge, es porta una big band que és la que està aquí a Can Massalleres, que ja és on assaixen, i gratuït, allí pot anar tothom i pot ballar, pot escoltar, pot fer. I després també el mercat en enguany, el mercat de Sant Jordi. Vull dir, són dos actuacions a banda o complementàries a la mostra que es fan els dos diumenges, no sé exactament quins ara, perquè això ja ho ha fet directament l'Ajuntament, però ja ho direm, si cal ja sortirà, i llavors qualsevol persona que passi per allà i es vol quedar una estoneta a escoltar està convidat.
0: Pues moltes gràcies, Valentí César, que estem aquí pues, parlant de la 35 edició, la 35 mostra de jazz de Sant Boi, que seran, recordem, dels dies 16 d'octubre al 20 de novembre, tots els divendres a les 10 de la nit en els diferents casals i barris i teatres de Sant Boi. Així que, si no has vingut algun any, aquest és el primer, pues, ànim, que qualsevol serà una bona oferta i t'agradarà i segurament t'enganxaràs. Així que ens hem de marxar ja.
1: Bueno, jo crec que hem fet un repàs ja prou, prou extens,
0: sí, no?
1: I concret del que podrem veure, no? I escoltar, sobretot escoltar, que la música s'ha d'escoltar més que veure. I això és una opinió meva.
0: Sí, no, està claríssim.
1: I això, doncs, jo t'agraeixo que t'hagis recordat de nosaltres, bueno, no de nosaltres, de la mostra, i que ens hagis donat aquesta oportunitat en el teu programa de parlar d'ella.
0: Programa de música, música.
1: Pues sí.
0: I en marxem amb el Toni Solà, si
1: vale.
0: Et sembla.
1: Sí, hombre, i tant.
0: Amb una de les cançons del seu últim disc, que és aquell que ha fet The Nathan For Come Sense, o així, amb el Ronald Baker,
1: sí, aquest disc,
0: etcètera,
1: sí,
0: etcètera, sí. Ignasi González, precisament.
1: Sí, sí, sí.
0: I amb això pues, en marxem fins la setmana que ve, que tindrem més música. Moltes gràcies, Valentí.
1: Gràcies a tu.
0: I moltes gràcies al Dani, que avui t'ha fet treballar més del compte. Ja, després te lo...

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves. Forever
1: Joves. Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

Bona tarda, amics i amigues del Road Music. Què tal, com esteu? Espero que hagueu passat un molt bon estiu, ple de carretera, ple de música i d'emocions especials. Nosaltres seguim a la carretera una temporada més des de l'estació radiofònica del 89.4 de la FM, des de Ràdio Sant Boi. Enguany, tots els diumenges, de les 10 a les 11 de la nit i en reposició, per si no heu tingut prou música de carretera, els diumenges de 7 a 8 de la tarda. Arrenquem avui, per acabar aquest setembre ple de pluges, amb Little Richard i aquest Midnight Special.

Escoltàvem Little Richard amb aquest Midnight Special i anem amb aquest col·lectiu Up, Bustle and Out del segell Ninja Tune amb Coca Conga.

0: Music, música de carretera. Quilòmetres de cançons.
1: Anem ara a Jamaica amb el senyor Harry Belafonte i aquest Jamaica Farewell.

Aquest estiu, al setembre, crec que va ser a principis de setembre, vam anar a Madrid a veure els senyors Black Keys en directe, i us he de reconèixer que jo, que sóc un gran fan i aferrim escoltador de tot el seu treball, doncs em van decebre bastant. La banda molt bona, però el que era la secció rítmica, més concretament el bateria, bueno, doncs amb una desídia i una patxorra i una manera de tocar bastant a sota, que, bueno, que no aportava gran cosa. Per sort, com a taloner, portaven el senyor Robert Finlay, i anem a escoltar ara el Medicine Woman.

si seguim amb rock and roll i rhythm and blues, aquí tenim el gran triumvirato, un tema enregistrat per Muddy Waters, Howlin' Wolf and Bo Diddley. És un medley del Oh Baby i Wreckin' Love.

Amics i amigues, anem acabant amb el senyor Kenny Burrell, Stanley Turrentine, Major Holly, Bill English i el, molt tímidament aquí, Ray Barreto, amb aquest Chitlins con Carni.

Amics, amigues, això ha estat tot per avui. Marxem amb aquest tema de Dance, Joy, Raptide. Ens veiem a la carretera i si ens saludem, si ens guinyem a l'ull, a part podem fer allò de uepa, bona ruta.

Partitura de tarda. Una mirada personal sobre música i els seus intèrprets. Un programa de música clàssica dirigit i presentat per Jeroni Tarrés.

Bona tarda. Benvinguts al nostre programa Partitura de Tarda. Avui dediquem el programa a un sol compositor, però un sol compositor que és, en si mateix, un univers. Claude Debussy. Un nom que no necessita presentació i tanmateix en mereix una perquè la seva música és d'aquelles que, com millor l'escoltes, menys pots dir que la coneixes del tot. Al llarg d'aquesta tarda escoltem tres de les seves obres capitals, començant en la intimitat, els preludis del primer quadern, el piano en la versió llegendària d'Arturo Benedetti i Miquel Àngeli, continuant a mar obert amb la mer, aquelles tres esquisses sinfòniques que la London Symphony Orchestra interpreta sota la batuta de François Xavier Rod, i tanquem el programa amb les imatges per a orquestra, en la gravació que fa o que va fer, millor dit, Leonard Bernstein amb l'orquestra de l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia de Roma. Tres mirades, tres espais sonors, un mateix artista que al llarg de tota la seva vida va perseguir una sola cosa, que la música fos atmosfera abans que argument i llum abans que pedra. Doncs poseu-vos còmodes. Comença Partitura de Tarda. Comencem amb parlant de Claude Debussy. Mireu, va néixer el 1862 a Saint-Germain-en-Laye, a les afores de París, en una família modesta que probablement no imaginava que criava el compositor que canviaria per sempre el curs de la música occidental. Va entrar al Conservatori de París amb 11 anys i allà va aprendre les regles amb la mateixa diligència amb la qual tot seguit les trencava. No per rebeldia estèril, sinó perquè el que sentia dins seu no cabia en les molles de l'harmonia tradicional. Un jurat va escriure en un dels seus exercicis que la seva música era bizarra, incomprensible, inexecutable. Ell ho va prendre gairebé com un elogi. El que va marcar de debò no va ser la gran arquitectura germànica dels seus contemporanis. Van ser les percussions i melodies del gamelan, conjunt instrumental tradicional de Java i Bali, indonesis, que va escoltar l'Exposició Universal de París de 1889. Van ser Chopin, Mallarmé, Verlaine, van ser els impressionistes de la pintura, Monet, Renoir, que havien decidit que el contorn és una mentida, que la realitat no és sòlida, sinó lluminosa i canviant. Debussy va filtrar-ho tot i va inventar una veu pròpia, inconfusible, una música que suggeria en lloc d'afirmar que era atmosfera abans que argument, que deixava espai a l'oient per respirar-hi dins. L'obra que sentirem a continuació, els preludis del primer quadern, pertanyen a l'any 1910. 12 peces breus que Debussy va escriure per al piano amb una economia de mitjans i una precisió d'orfebre que no deixen d'esturar. No és una suite ni una sonata, ni cap de les formes que la música occidental havia consagrat. Són 12 peces que és bastant soles, cadascú un món, i Debussy va tenir la delicadesa de no posar-hi títols al principi de cada peça. Els va col·locar al final, entre parèntesis, i seguís de punts suspensius, com si no volgués imposar una imatge abans de l'escolta, sinó suggerir-la un cop la música ja havia parlat. Com si et digués, ara que ho has sentit, potser t'assembla això. Hi ha de tot en aquest primer quadern, la solemnitat misteriosa de la catedral d'Englutí, aquella catedral que puja des del fons del mar entre cors profuns i immòbils que semblen campanes submergides. La tendresa diàfana de la filla o Chevet de Lin és una melodia, o la noia dels cabells de Lin, una melodia tan simple i tan perfecta que sembla haver existit sempre. La dansa arcaica, les danses de Delfes, la transferència quasi geomètrica de Boales, on Debussy construeix tot un paisatge amb una escala de tons sencers que són estranya i inevitable alhora. Cada peça és breu, cap no s'allarga sense necessitat. Debussy sabia exactament quan una idea havia dit tot el que tenia a dir i en aquell moment s'aturava. Bé, l'obra que escoltarem a continuació, el piano d'Arturo Benedetti Miquel Àngeli, un nom que en el món del piano porta una aura especial. Miquel Àngeli va néixer a Brescia el 1920 i va morir a Lugano el 1995. Va ser per al piano del segle XX una figura llegendària, admirat sense reserves, temut amb raó,
i temporadament escàs, perquè Miquel Àngeli tocava poc, en molts pocs llocs, i cancel·lava concerts amb una regularitat que expressava als empresaris i mantenia els seus admiradors en un estat de curiositat permanent. Però quan tocava, la sala s'immobilitzava. La seva manera d'interpretar Debussy és singular. No hi ha ornament gratuït, no hi ha efecte afegit. Hi ha una claredat absoluta, un control del so que permet sentir cada veu com si estigués suspesa en un espai transparent. Miquel Àngeli no difumina, Debussy l'il·lumina, i paradoxalment, en aquella llum tan nítida, el misteri de la música no desapareix, s'intensifica. La gravació que escoltarem és la que va fer per al segell Deutsche Grammophon, una gravació que pertany al cànon del repertori discogràfic del piano, d'una coherència i una intel·ligència rarament igualades. Els preludis del primer quadern representen possiblement la veu més íntima de Debussy, aquell compositor que al conservatori desconcertava els professors, que buscava una música semblant a la llum sobre l'aigua més que en una arquitectura de pedra, i aconsegueix la destil·lació perfecta del seu estil. Poc volum, màxima expressió. La versió de Miquel Àngeli és d'aquells que poden escoltar moltes vegades i sempre hi ha alguna cosa que no havia sentit del tot. No perquè sigui la més passional ni la més sensorial, sinó perquè és una intel·ligència i honestetat rarament igualades. La música de Debussy no s'esgota, com la llum de la tarda que canvia sense que te n'adonis, fins que de sobte el cel és d'un altre color i ja no recordes quan va deixar de ser el que era. Bé, escoltem ara els preludis, primer quadern de Claude Debussy, al piano Arturo Benedetti Miquel Àngeli.

Acabem d'escoltar els preludis del primer quadern de Claude Debussy en la versió d'Arturo Benedetti i Michelangeli. 12 peces, 12 imatges. Van sentir com Debussy podia construir una catedral sencera amb uns quants acords greus i immòbils. La catedral englotí. I un instant després de dissoldre-ho tot, en la senzillesa absolutament neta de la Fille au Cheveux de Ling. Aquella economia, aquella capacitat de dir-ho molt amb poc. És una de les marques inconfusibles del compositor. I Michelangeli, aquell so tan net, tan controlat, que aconsegueix, paradoxalment, que el misteri no es dissolgui, sinó que s'aprofundeixi. No és un Debussy impressionista, en el sentit convencional del terme. És un Debussy exacte, lúcid, gairebé arquitectònic, i en aquesta versió potser és la manera més honesta d'entendre'l. Bé, ara passem a la segona obra, La Mer, el mar. Hi ha músiques que no descriuen la natura, l'habiten. La Mer, de Claude Debussy, és d'aquestes. No és un quadre, no és una postal sonora, és quelcom més inquietant i més vell. És el moviment mateix de l'aigua, la llum que canvia sobre les ones, el vent que arriba sense avisar. Tres esquisses sinfòniques, així les va anomenar ell, però la paraula esbós enganya.

territorio tenia una reproducció de la gran onada de Hokusai, aquella ona immensa, verda i blanca que s'alça sobre el Fuji nevat. Potser hi ha alguna cosa d'aquella imatge en la partitura, la força que pot ser brutal i delicada al mateix temps. L'obra s'estructura en tres moviments. El primer, de l'alba al migdia sobre la mar. Comença en la foscor, gairebé submarina, i va emergint poc a poc cap a la llum. Una de les sortides del sol més extraordinàries de tot el repertori orquestral. No grandiloquent, sinó gradual, com si el sol pugés a la superfície des de sota. El segon moviment, Joc d'ones, és pur moviment, textura canviant, colors que s'encalcaven sense establir-se mai des del tot. I el tercer, Diàleg del vent i la mar, és el més tempestuós. Porta tensió i grandesa sense abandonar mai aquella manera tan particular de Debussy de fer que la força sembli transparent. L'obra s'estrena l'octubre de 1905 a París. La recepció va ser incerta. Alguns crítics li van veure genialitat, d'altres una broma pretensiosa. El temps, com gairebé sempre, va donar la raó als primers. La gravació que escoltarem avui és la de la London Symphony Orchestra sota la direcció de François-Xavier Roth. Roth és un dels directors francesos més interessants de la seva generació. Curiós, intel·ligent, amb una capacitat especial per trobar en les partitures allò que s'amaga sota la superfície. La seva relació amb el repertori francès és profunda i natural. La seva lectura de la mer no és ni monumental ni impressionista en el sentit convencional. Té caràcter, té color, té aquella sensació que la música és un organisme viu que respira en temps real. La London Symphony, per la seva banda, és una orquestra que coneix la diferència entre tocar i escoltar i escoltar-se mentre es toca. I en Debussy això ho és tot. La mer és avui una de les obres mestres indiscutibles del repertori orquestral del segle XX. L'orquestra que Debussy necessitava per a tot això era nova, una orquestra que no executés la partitura, sinó que la respirés. Cordes que poguessin ser boira, metalls que poguessin ser llums, fustes que poguessin ser escuma, ho va aconseguir. La versió de Roth amb la London Symphony és d'aquelles que restitueixen l'obra a la seva dimensió real, no un exercici d'impressionisme descriptiu, sinó una exploració sonora d'una ambició i una coherència extraordinàries. Ara, si voleu, tanqueu els ulls, deixeu que la música us porti cap a una mar que potser no heu vist mai i que tanmateix reconeixereu de seguida.

Acabem d'escoltar La Mer, de Claude Debussy, amb la London Symphony Orchestra i François Xavier Agot. Tres moviments que han traçat en temps real el recorregut d'un dia sobre l'oceà. Des d'aquell inici gairebé fosc, submergit, on la llum sembla pujar lentament des de les profunditats, fins al diàleg final entre el vent i la mar, on Debussy aconsegueix que la potència sigui transparent, que la tempesta no pesi com el granit, sinó que vibri com a l'aire. I Rod, una batuta que sap que en Debussy la màgia no s'imposa, es deixa sortir. Un director que entén que el silenci entre les notes no és buit, sinó part de la partitura. I ara passem a la tercera obra, Imatges per a orquestra. Hi ha músics que no escriuen notes, pinten llum, i poques vegades Debussy va aconseguir-ho amb tanta precisió com en les imatges per a orquestra. Va treballar en aquesta obra durant gairebé una dècada, a cavall entre el 1900 i 1912. No és un conjunt homogeni en el temps ni en l'ànima. Són tres peces concebudes per separat, cadascuna amb una personalitat pròpia, que juntes formen un tríptic orquestral, tres finestres obertes a tres paisatges molt distints. La primera, Gigas, és la més misteriosa i discreta. El títol evoca una antiga dansa d'origen britànic, però la música no és festiva, és elusiva, quasi fantasmagòrica. El so d'un oboe d'amor, un instrument de timbre lleugerament velat, marca el to des del primer instant. Hi ha quelcom de melangia velada, de record que no es deixa agafar del tot. La segona, Ibèria, és sens dubte la més celebrada i amb raó. Debussy mai no va visitar Espanya. Diuen que va creuar la frontera just per una hora, a Hendaya, i tanmateix va escriure una de les evocacions més vivides i sensorials de l'ambient mediterrani i ibèric, que existeixen en tota la literatura orquestral. Ibèria és en si mateixa un tríptic. Comença amb part les rues et part les chemins, les rutes i els camins. Un eixam de ritmes, colors i moviment segueix amb les perfums de la nit, els perfums de la nit, una nocturna d'una sensualitat quieta i perfumada, i conclou amb le matin d'un jug de fatir, on la llum del matí irromp amb una alegria fresca, quasi corporal. Manuel de Falla, que sí que era espanyol, va quedar-se en astorat. Va dir que aquella música havia capturat l'essència del país millor que molts dels que vivien nascut. La tercera, Rondes de Printemps, és la més impalpable de totes. Basada en cançons populars franceses, construeix una dansa que sembla dissoldre's en l'aire just quan comença a prendre forma. Hi ha quelcom de somni llunyà, de primavera que s'anuncia però no acaba d'arribar. Juntes, les tres peces despleguen una orquestra que Debussy utilitza com una paleta infinita de colors. No és l'orquestra heroica de la tradició romàntica. Aquí cada instrument és un matís, un reflex, un perfum. El so mai no és dur, és iridescent. No és dur, és iridescent. Intèrprets. Per acompanyar-nos en aquest viatge hem triat una gravació que reuneix dues figures de grandesa inqüestionable. L'Orquestra de l'Acadèmia Nacional de Santa Cecília de Roma, una de les formacions italianes amb més trajectòria i caràcter, i al capdavant Leonard Bernstein, en un dels directors més carismàtics i intel·lectualment inquiets del segle XX. Bernstein tenia la capacitat extraordinària de llegir la música des de dins, de trobar-hi el pols emocional i fer-lo visible sense forçar res. La seva aproximació a Debussy no és freda ni analítica, és viva, sensorial, atenta al moment. La gravació va ser publicada per Deutsche Grammophon, un segell que durant aquells anys va saber capturar interpretacions que eren alhora document i experiència. Les imatges per a orquestra representen una de les cimes més sorprenents de Debussy, tres peces que porten tres títols aparentment menors, imatges no sinfonies, no poemes, i que en canvi contenen una ambició orquestral gegantina, dissimulada darrere d'una aparença de lleugeresa i transparència. La versió de Bernstein amb Santa Cecília és d'aquelles que no tracten Debussy com un exercici de refinament francès, sinó com una música plena de sang i de temps, una lectura que fa honorables tant al compositor com als intèrprets. Deixeu que la música us arribi com el sol d'una tarda d'estiu que passa entre els arbres, no en línia recta, sinó a trossos, a fragments de llum.

Acabem d'escoltar Les imatges per a orquestra de Claude Debussy en la versió de Leonard Bernstein amb l'Accademia Nazionale di Canto Cecilia de Roma. Un tríptic que ha recorregut tres espais més distints: la penombra fantasmagòrica de Gigas, la sensualitat lluminosa i quasi tàctil d'Ibèria, aquella Espanya inventada que sona més real que moltes Espanyes reals, i la transparència onírica de Rondes de Brantams, aquella primavera que sembla dissoldre's just quan creus que l'agafes. Bernstein ens ha ofert un Debussy de polsos forts i colors vius. No és el Debussy pastís ni el Debussy vaporós dels tòpics. Un Debussy que és, finalment, un compositor d'una potència creativa descomunal camuflada sota la seda del refinament. Bé, amics, hem passat una tarda sencera amb Claude Debussy, amb el Debussy íntim dels preludis, el Debussy oceànic de la mer i el Debussy pictòric de les imatges. Tres obres, tres mirades, un sol univers sonor. En un moment que la música s'accelera, es fragmenta, es consumeix, Debussy continua sent una invitació a l'altre ritme, el de la contemplació, l'atenció, l'escolta lenta, aquell ritme en el qual, de vegades, el silenci és tan important com el so. Gràcies per haver estat amb nosaltres a Partitura de Tarda. Fins la propera. Sí.